0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Calmella, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: A Canet, 95.
2: D'una veu que no pot aixugar-se, d'uns blaus llavis de llum, brolla el temps insaciable, el cristall absolut de les hores.

els vells camps encalmats i la pluja de sang que dibuixa i apaga el batec. Les llavors de la

l'abraçada de l'aigua i l'imatge dels cossos i la pols desolada entre els astres i el cristall absolut de les hores. Tot és ull, aquest mar torna a ser l'horitzó on els ulls se l'entén.

0: prop del mar.
1: Radio Arels, a Sant Nazari, 95. You!

0: Radio Arrels, som les 6. Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: L'informatiu. A Radio Arrels.
3: Bon dia. Indignació a l'oposició d'Elna per la decisió de l'actual batlle d'extrema dreta de canviar el nom del cinema de la vila. El cinema ilabarenc portava fins ara el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès, membre de la resistència i figura de l'anticolonialisme. L'actual batlle d'extrema dreta, Steve Fortel, considera que aquest nom és massa polític i rebatejarà el cinema com la Bobine Ilibérienne. El batlle, antic membre del Partit Nacionalista Francès, ja va esborrar els arcs de Sant Martí que hi havia pintats en alguns passos de vianants de la vila només arribar al càrrec. Canviem de qüestió perquè a Ribes Altes ja s'ha posat la primera pedra de la nova presó de la Garriga. Aquest centre penitenciari haurà de tenir lloc per 500 presos i haurà de servir per descongestionar la presó de Perpinyà i altres centres de l'Estat. La població reclosa a l'estat francès és cada vegada més gran i els problemes lligats a aquesta sobrepoblació són recurrents, també ho són a la presó de Perpinyà. El centre penitenciari de la Garriga hauria d'obrir abans del 2029. I el partit polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre el seu 40è aniversari. El partit té un conseller departamental i alguns dels candidats a qui donaven suport han guanyat les municipals. Però tot i això té molta menys força que alguns partits regionalistes d'altres nacions de l'estat francès. El copresident d'Unitat Catalana, Mateu Pons, ho valora així.
4: A Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada voten sempre basc, alsàcia, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Aquí, a Catalunya del Nord, potser que no voten sistemàticament per unitat. Les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, passen en prioritat i que potser nosaltres sí, és això que també hem de canviar.
3: I a la platja de Canet, ahir van sortir de l'ou una desena de tortugues babaues que van poder entrar al mar. Aquesta espècie de tortuga pon els ous de forma natural a les platges de sorra i està amenaçada per la pressió turística de les zones costaneres com Canet mateix. En aquest cas, va caldre tancar un petit espai de la platja per garantir que els estiuejants no farien malbé els ous en el període d'incubació que dura gairebé 2 mesos. I aquest cap de setmana hi ha eleccions a l'estat francès, unes eleccions estranyes i que no es votaran a Catalunya Nord. Són les eleccions de la meitat del Senat, on es voten 178 senadors de 64 departaments, però els catalans no toca votar-los fins al 2029. Qui vota en aquestes eleccions són els grans electors, és a dir, càrrecs electes com consellers departamentals, regionals, diputats, senadors i alguns consellers municipals. L'interès d'aquestes eleccions serà veure si canvia alguna cosa a les majories de la Cambra Alta. Actualment el centre dreta controla la majoria de l'hemicicle i el Partit Socialista és la segona força. A més, l'extrema dreta no té ni tan sols grup propi al Senat perquè només té 3 senadors. Diumenge sabrem, doncs, si canvien aquestes majories i la setmana que ve caldrà que els 9 senadors decideixin si Gérard Larcher continua com a president del Senat i, per tant, com a tercera autoritat de l'Estat. Ara el temps, l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix en cel serè i, com tenim vents de mar lleugers, una pujada de temperatura moderada. Però això sí, amb valors excepcionals per a l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Junset, 30 als Masos, 29 a Corbera la Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Corsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. és copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè és Santa Eulàlia que plora per haver estat destituïda.
7: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
8: Ràdio Arrels, 100% en català. Me canso.

Madona d'Esquiaparó, en Jordi Roca vos crida. Madona d'Esquiaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trobo. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora, i la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà de matinada en Jordi Roca

dies ja seré mort. Demà, en aquestes hores, m'hauran donat la raó.

demà. En aquestes hores, ai las, ja seré mort. Alça els teus ulls, guerrida, no els alcis per mirar-me. Alça-los i prendràs plaer de veure finir ma vida. Tothom que passa pel carrer se demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimava, estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estim com t'estim.

0: aquestes hores m'hauran donat llarrat.
1: Ràdio Arrels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Felicitacions! Heu escrompat un spray nou, model electrònic IZOR-19. Si seguís esplà la regles d'utilització, gaudí l'esplà un temps d'un aparell força siut. Més és, el mode d'emple que es rellitxita en llengua vostra. Si s'aixessis pas que espanyol, francès o anglès, ara o pla solide, ne comprenidas per res. Pensaries pas jamai que ho podria haver escrit d'un parlar del vesí, aquell que ve tan escarnit. A lloc de no pregar que avui ne fas cora revirada, diries, la gent hi ha la bordillo, aquesta higiene gent embrenada. Mas per un cot d'astre, a conèix pas el vostre cas. IZOR-19, buscant-lo brancar sul corrent, va aquí que tot lo resto ho farà automàticament.

Tenen més fum i seguim això el mada, l'electron en amaino, s'ha arratzat en marau. Va un lliç marra min d'un maqa, o s'ha dit qim el tas en ta idda. Ata fi t'zrim fi kinu fina, uren t'hi sinun. Mera t'saurim ta francís, ta espanyol, t'niak t'inglis, ira el

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 7, bon dia. Comença el vostre programa matinal a Ràdio Arrels, No perdem el nord. Comencem ara amb l'informatiu seguit de la meteo presentat per l'Enric Balaguer.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Indignació a l'oposició d'Elna per la decisió de l'actual batlle d'extrema dreta de canviar el nom del cinema de la vila. El cinema i l'Ilabrenc portava fins ara el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès, membre de la resistència i figura de l'anticolonialisme. L'actual batlle d'extrema dreta, Steve Fortel, considera que aquest nom és massa polític i rebatejarà el cinema com la Bobine Ilibérienne. El batlle, antic membre del Partit Nacionalista francès, ja va esborrar els arcs de Sant Martí que hi havia pintats en alguns passos de vianants de la vila només arribar al càrrec. Canviem de qüestió perquè a Ribes Altes ja s'ha posat la primera pedra de la nova presó de la Garriga. Aquest centre penitenciari haurà de tenir lloc per 500 presos i haurà de servir per descongestionar la presó de Perpinyà i altres centres de l'Estat. La població reclosa a l'Estat francès és cada vegada més gran i els problemes lligats a aquesta sobrepoblació són recurrents, també ho són a la presó de Perpinyà. El centre penitenciari de la Garriga hauria d'obrir abans del 2029. I el partit polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre el seu 40è aniversari. El partit té un conseller departamental i alguns dels candidats a qui donaven suport han guanyat les municipals. Però tot i això té molta menys força que alguns partits regionalistes d'altres nacions de l'Estat francès. El copresident d'Unitat Catalana, Mateu Pons, ho valora així.
5: A Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada voten sempre basc, alsacià, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Aquí, a Catalunya del Nord, potser que no voten sistemàticament per unitat. Les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, passen en prioritat i que potser nosaltres sí, és això que també hem de canviar.
4: I a la platja de Canet ahir van sortir de l'ou una desena de tortugues babaues que van poder entrar al mar. Aquesta espècie de tortuga pon els ous de forma natural a les platges de sorra i està amenaçada per la pressió turística de les zones costaneres com Canet mateix. En aquest cas, va caldre tancar un petit espai de la platja per garantir que els estiuejants no farien malbé els ous en el període d'incubació que dura gairebé 2 mesos. I aquest cap de setmana hi ha eleccions a l'Estat francès, unes eleccions estranyes i que no es votaran a Catalunya Nord. Són les eleccions de la meitat del Senat, on es voten 178 senadors de 64 departaments, però els catalans no toca votar-los fins al 2029. Qui vota en aquestes eleccions són els grans electors, és a dir, càrrecs electes com consellers departamentals, regionals, diputats, senadors i alguns consellers municipals. L'interès d'aquestes eleccions serà veure si canvia alguna cosa a les majories de la Cambra Alta. Actualment el centre dreta controla la majoria de l'hemicicle i el Partit Socialista és la segona força. A més, l'extrema dreta no té ni tan sols grup propi al Senat perquè només té 3 senadors. Diumenge sabrem, doncs, si canvien aquestes majories i la setmana que ve caldrà que els 9 senadors decideixin si Gérard Larcher continua com a president del Senat i, per tant, com a tercera autoritat de l'Estat. Ara el temps, l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix amb cel serè i, com tenim vents de mar i lleugers, una pujada de temperatura moderada. Però això sí, amb valors excepcionals per l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Joncet, 30 als Masos, 29 a Corbera la Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Cortsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. És copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè és Santa Eulàlia que plora per haver estat destituïda.
0: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Comencem aquest programa dijous 24 de setembre parlant amb en Mateu Pons sobre l'aniversari dels 40 anys del seu partit Unitat Catalana. Continuem després amb Punts i Comas, amb en Michel Bourré, parlant doncs del poema Placenta de Lluís Hinojosa Pérez. Després parlem amb en Xavier Bernat-Sans, que és el secretari general de l'Euroregió i que, com cada mes, ens fa l'actualitat de la seva entitat. Acabem doncs aquesta hora amb CO2 i ens posarem la qüestió de per què els boscos sols no poden salvar el canvi climàtic. Doncs comencem ara amb la nostra primera proposta musical, Cant de Rosa, de Trinxats.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: El Partit Polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre els seus 40 anys d'història i per això a aquesta hora volem saludar el seu copresident, el Mateu Pons. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Heu fet una celebració ara fa uns dies. Mira, primer de tot et preguntaré una mica com va anar aquesta celebració dels 40 anys.
2: Va ser una celebració, vam fer el congrés primer de les 9 a les 11 i després a les 11 vam fer la celebració dels 40 anys, és a dir, amb els militants d'unitat, però també amb tots els simpatitzants i amics polítics que ens van fer l'amistat de venir a celebrar amb nosaltres aquests 40 anys. I era un molt bon ambient i molt festiu. Doncs era un moment molt agradable.
1: Unitat Catalana té enguany per primera vegada un conseller departamental del seu propi partit, el Jaume Pol. No sé quina valoració faríeu de la situació actual del partit, tenint en compte això, aquest fet que podríem dir que pel partit és històric, però que també hi ha un context global més complex, no?
2: Sí, alors, és veritat que políticament és molt diferent dels anys 90, on vam entrar a l'Ajuntament de Perpinyà amb el Jean-Paul Duy, et en el qual hi havia bastants elegits d'unitat. Després, d'un partit que era molt perpinyanenc, ha esdevingut un partit més departamental en els últims anys, i tenim elegits un poc dins d'altres ciutats i sobretot les municipals a Perpinyà. El resultat ha pas estat terrible, però s'ha aconseguit tenir elegits dins d'altres municipis, mentre que en 2020 havíem tingut cap elegit i en 2026 n'hem tingut alguns, doncs és millor i tenim un consell departamental, doncs està bé.
1: Clar, això hi ha altres nacions dins de l'estat francès que els partits regionalistes tenen molta més força que Catalunya Nord. Com ho expliqueu això, doncs, que en aquest cas costi més als partits locals o catalanistes, doncs, de tenir aquesta força política?
2: Hi ha dues coses. La primera és que, perquè doncs, Unitat forma part dels membres de Regió i Poble Solidaris, i hi havia el director del Peiro Costa, l'Occità, que va venir justament als 40 anys a celebrar-nos. Doncs dins aquesta federació dels partits regionalistes independentistes i autonomistes francesos, hi ha els corsecs, els bascos, els alsacians, els bretons, que ells sí, tenen millors resultats en l'àmbit polític i electoral. Hi ha dues coses que expliquen això. La primera és que hi ha un poc, no sé, com una distància entre el món cultural cívic catalanista i el món polític catalanista. És a dir que a Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada, normalment a les municipals, generalment, voten sempre basc, alsacià, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Políticament, parlo. Doncs això és la primera cosa, és el primer element, que aquí es canvia un poc, és que aquí, a Catalunya del Nord, potser que abans de guanyar, hi n'hi ha bastants, però tots els que estan, no sé, els pares alumnes de la Bressola, d'Arrels, etc., no voten sistemàticament per unitat, perquè és l'únic partit polític català aquí. Que no és obligatòriament la prioritat la cultura i la defensa de l'identitat, inclús quan les associacions porten aquest objectiu. Hi ha coses en les quals les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, les qüestions de passen en prioritat i que potser nosaltres, si és això que també hem de canviar, no portem prou als altres temes. Això és la primera cosa. I la segona és que hi ha, per exemple, a Còrsega i al País Basc francès, hi ha, aquí tenim una molta més gent de fora. I sobretot del nord de França. I potser també, i és el problema que hem tingut, més de manera general els catalanistes, inclús dins el món cultural i cívic, no hem aconseguit veritablement dir a la gent que pot ser nord català sense parlar la llengua. La cosa és que, en canvi, has d'adherir al territori i no has de menysprear la nostra llengua. Però pots parlar únicament francès i ser nord català.
1: I això, clar, ara em comentaves a Mateu Pons d'Unitat Catalana, doncs aquests temes que hi ha pendents i que s'haurien de canviar, diguem, si més no des de Unitat o des dels partits, doncs amb un discurs catalanista. És a dir, com ho podeu fer això de cara als propers anys, doncs, per canviar aquesta tendència? Teniu com algunes pistes de cap on voleu anar, doncs, per revertir aquesta situació?
2: Sí, és en termes de comunicació. És en termes de comunicació, és que hem de demostrar a la gent del país, de Catalunya, que Unitat Catalana és un partit i és un partit amb història, 40 anys es compta que fa 40 anys que existim i que encara estem aquí, que és un partit amb militants que són seriosos a nivell ideològic, a nivell de treball intel·lectual i a nivell de treball al carrer, i demostrar que som res folclòrics o no sé què, i que, de fet, el catalanisme és un regionalisme que és un projecte econòmic, social, mediambiental, cultural i identitari del país. I que són tots aquests aspectes que hem de subratllar. I el que ja hem començat a fer, és veritat, sobre les qüestions més de medi ambient, quan conjuntament amb els ecologistes hem organitzat la manifestació contra el golf de Vilanova de la Raó, que havia agrupat més de 4.000 persones, que era molt. Doncs ja ens hem ficat un poc sobre aquests temes de medi ambient, però hem d'anar també sobre els temes econòmics, els temes socials, per demostrar que voilà, si som elegits, no sé, al municipi, al departament, etc., no ens encarregarem únicament de temàtiques de llengua i de cultura catalana. Però ben segur que ens encarregarem d'aquestes temàtiques també.
1: Molt bé, doncs el repte, no sé pels propers 40 anys, però pels anys que venen, sempre sí. Els moments de fer aniversari és un moment de mirar també cap al futur i veure una mica què cal canviar de cara als propers anys. Hem estat parlant amb el copresident d'Unitat Catalana, el Mateu Pons. Moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a tu.
3: Radio Arrels, a Salses, 95.
4: En Michel Bourré ens parlarà doncs d'un poema que concerneix les dones. De fet, és un poema de dona. És anomenat Placenta i és escrit per l'Iris Hinojosa Pérez.

0: Radio Arrels, al Soler, 95.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bogué Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem de Placenta i d'un poemari epònim de l'Iris Hinojosa Pérez. Placenta, quina paraula més íntima i que ens defineix intrínsecament com a mamífers que som, però molt sovint ignorem que és un òrgan, però un òrgan particular, únic i exclusiu de la meitat de la humanitat. Un òrgan transitori, però un òrgan frontissa entre la mare i la seva criatura. L'origen del mot és particularment emocionant i fins i tot saborosa. La paraula llatina, placenta, designa un pastís pla i a vegades sagrat, ofert als déus en immolacions. La tarta placenta, placenta en llatí, consistia en la superposició de capes de massa amb formatge i mel barrejat entre les capes, una exquisitat que fa pensar en el baklava actual. La seva forma, metafòricament i també simbòlicament, pel seu valor nutritiu, va donar el sentit actual de placenta. Mai una introducció terminològica ha sigut tan significativa en la nostra missió a l'hora de presentar una obra. El recull de l'Iris és una totalitat absoluta i no gens menys relativa, un tros de vida de valor universal. El Colofó es llegeix: aquesta primera edició de Placenta s'ha acabat d'imprimir amb la llunya de la vinya de 2025. O si al setembre, però més enllà de l'elegància, aquesta expressió revela l'arrelament del llibre en la vida, les seves estacions i el seu ritme. En 6 paraules que li donen títol, un reportatge fotogràfic pel Gerard Vilar Daga, company de l'Iris, el podria resumir: embaràs amb càncer, llum i foscor. Ho podria, però també mentiria. No només la paraula càncer és apartada del poemari, sinó que està superada per un recull de gran qualitat literària i d'abast universal. 62 poemes estructurats en 8 moments seguint la cronologia amb 10 dates, i cada una és una pauta en l'itinerari vital i escriptural. 14 de desembre, naixement dels cadells. 30 de desembre, notícia de l'embaràs comunicada Urbi et Orbi. 5 d'abril, començament de la quimioteràpia, etc. Aquesta poesia total prescindeix de la forma, o, millor dit, la multiplica i desmultiplica, des del dístic minimalista, cito: la por és un vertigen, l'amenaça de perdre't, fins a la pàgina sencera de prosa poètica. Gràficament hi ha ruptures tipogràfiques, com la paraula espai que se dilata en el poema a cel obert, o caligrames, com el cercle perfecte del poema Geometria bàsica. El degoteig del poema del mateix nom amb epígraf de l'Enric Casasses, o el poema Lactància o mapa d'estrelles. Però el que m'ha marcat més són els poemes basats en anàfores. El que declina les formes de l'amor, cito: amor físic, amor químic, amor líquid, amor encarnat, amor per la vena, amor injectat, amor begut, amor pixat, amor vermell, amor blanc, amor dit, amor callat, amor acondicionat, amor inventat, amor propi, amor conjugat, i el que ho fa amb la por. Doncs, un poemari total, humil i grandiós, humà, senzillament humà, que us aconsello llegir. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara, com cada mitja hora, la meteo amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix amb cel serè i, com tenim vents de mar lleugers, una pujada de temperatura moderada, però això sí, amb valors excepcionals per l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Joncet, 30 als Masos, 29 a Corbera la Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Corsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. És copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè és Santa Eulàlia que plora per haver estat destituïda.
5: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: D'aquí poc, en Xavier Bernat Sanz ens farà l'actualitat de l'Euroregió. Acabarem doncs aquesta hora parlant de

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. L'actualitat de l'Euroregió.
2: Cada mes ens interessem per saber quina és l'actualitat de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que té la seu a Perpinyà, i podem saludar a aquesta hora a Ràdio Arrels el seu secretari general, que és el Xavier Bernat Sanz. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Com dèiem, fem una mica un repàs de l'actualitat que teniu des de l'Euroregió, i una d'elles és una convocatòria cultural. Què és exactament això?
3: Com cada any, ja fa 15 anys, és la 15a edició, és una mica la nostra convocatòria històrica des de la creació de l'Euroregió. Fem una convocatòria d'entre 100 a 200.000 euros, en la qual intentem que associacions culturals, ajuntaments, actors i creadors culturals de tota mena, que sigui artistes de teatre, de músics, de circ i fins i tot museus, intenten cooperar de banda i banda del Pirineu, incloent sempre el les Illes Balears. Com ho sabeu, la regió és no únicament Occitània, Catalunya Nord i Catalunya, però també les Illes Balears. I aquesta convocatòria realment es dedica a afavorir cooperació, residència d'artistes, intercanvis de joves artistes o joves alumnes que puguin aprofitar la cultura i també estades de banda i banda. I enguany, doncs, la convocatòria sempre s'obre al maig, més o manco, i s'acaba al setembre. I el 3 de setembre va ser la resolució, en tot cas el tancament d'aquesta convocatòria. Ara estem estudiant els projectes, 14 projectes s'han presentat i la resolució definitiva es farà al desembre d'enguany.
2: Doncs n'estarem pendents per saber quin és el projecte guanyador, diríem, d'aquesta convocatòria. Un altre dels temes que teniu l'Euroregió és un seminari que té a veure amb la digitalització de la gestió de l'aigua, em sembla. Ens pots explicar una mica com funciona això?
3: Sí, com ho sabeu, la regió doncs, participa a convocatòria europea per presentar projectes innovadors de cooperació, i aquesta vegada som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligent destinada

0: als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península Ibèrica i del sud de França. En aquest cas, el clúster agrícola occità, que es diu ASOI, d'innovació agrícola, la Càmera d'Agricultura de Nova Aquitània, i estem amb socis de la Generalitat de Catalunya, amb l'IRTA, que és un centre d'investigació sobre tecnologia agrícola, i el Departament d'Agricultura. I també tenim altres socis, la Unió de Pagesos Espanyols, la Universitat de Còrdoba, el Centre d'Investigació del Sud de Portugal, de Beja, i doncs amb aquests socis intentem trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, i actualment veiem que tot el sud d'Espanya, i ara mateix amb les calors que tenim al sud de França, tenim moltíssims problemes de reg, de com salvar els cultius, i aquest projecte intenta trobar solucions, no al canvi climàtic, perquè aquest, malauradament, calors en tindrem cada vegada més fortes, però sí l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada, i adaptar, per suposat, el reg i els cultius a aquests canvis climàtics. I doncs presentarem el 25 de setembre als estats, perquè són ells, i a la Comissió Europea, són ells que fan i que ajuden els agricultors, i també tota la part, diria, de reglamentària, per ajudar els agricultors que es posin al dia, que puguin adaptar-se, perquè sense tecnologia, sense sentit comú, però també tecnologia, no pots fer front a aquests canvis, no? Necessitem aigua, tenim menys recursos, però l'hem de fer servir més intel·ligentment possible, i aquest projecte es tracta d'això.
1: Clar, entenc que llavors aquest projecte és per com una mica saber quan regar o com distribuir
0: Sí.
1: l'aigua.
0: Sí, és coneixement, doncs, coneixement tecnològic amb el temps, amb tots els sensors que tenim, que adaptar, doncs, i anticipar, segons els temporals, o segons el temps que està arribant, i també adaptar la tecnologia i el mètode de reg en funció del cultiu, del lloc, i realment és tot un sistema de coneixement espacial, de coneixement tècnic, i adaptat a cada regió. Per suposat, tot i que el canvi climàtic fa que el sud de França cada vegada més s'assembla al sud d'Espanya, sí que és veritat que encara hi ha diferències. Doncs això, són tecnologies, mètodes que compartim entre tots els agricultors, que en vam fer formacions, hi ha més de 1.000 agricultors que han participat en tot del territori d'Espanya, en Portugal i sud de França, i ara és una mica el resultat, la recomanació que demanem, i que puguin adaptar o inspirar-se qualsevol agricultor de manera oberta, no? Tecnologia que són disponibles, i també reglamentació, perquè també tot això està reglamentat, eh? Tot l'aspecte del reg, que està molt, molt pendent bueno, això, d'autorització, i depenent de les conques, no? De la qual tractem.
1: Una altra de les carpetes de l'Euroregió és un projecte relacionat amb la gastronomia, que ja n'havíem parlat fa uns mesos, i crec que hi haurà novetats el proper mes, no?
0: Sí, aquest projecte us havia parlat abans de l'estiu, que es diu Amiga Astronomia, que va ser una convocatòria oberta a les escoles i als centres educatius lligats relacionats amb la qüestió de l'hostaleria, en francès diu hoteleria restauració, perquè seria més que tot escola d'hostaleria, i en aquest cas el Greta de l'Oddi de Pirineus Orientals, juntament amb l'Institut de Liceu d'Argelès, participen en un viatge d'estudi, i també rebran companys i col·legues de l'Escola d'Hostaleria de Palma i de l'Escola d'Hostaleria de Barcelona. I aquest intercanvi de joves aprenents i de formadors, la idea és que hi hagi intercanvi de metodologia, intercanvis també diria jo, de dietes o de receptes, no? I cada jove anirà a Palma, en aquest cas, el 6, 7, 8 d'octubre, presentar una mica el que han après durant l'any passat, i faran una mica un concurs, o en tot cas intercanviaran el tema de la setmana d'octubre, tapes, i quan rebran a l'abril de l'any que ve, o al febrer de l'any que ve, a Argelès, també decidiran, no? És una mica un intercanvi de formació, de formadors, i per fer promoció de la dieta mediterrània.
1: Molt bé, doncs Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, moltes gràcies com cada mes per atendre'ns.
0: A vosaltres per convidar-me.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La Mosca és doncs una cantant en vista arreu dels Països Catalans. Us proposo ara d'escoltar una de les seves músiques, Entra el fum.

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
2: Els boscos ells sols no poden salvar tot el planeta i doncs anar en contra del canvi climàtic és el subjecte d'avui dins la crònica CO2.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els boscos sols no ho ens salvaran del canvi climàtic. Bon dia. Pensar que els boscos resoldran l'emergència climàtica és tranquil·litzador, però parteix d'una mala comprensió del cicle del carboni. Un article que es pot llegir a The Conversation explica que els oceans i les aigües de superfície en capturen cada any 29.000 gigatones de CO2 davant de les 2.000 dels organismes fotosintètics. A més, la fotosíntesi s'atura amb la sequera, la nit, la canícula, el gel o la caiguda de les fulles, mentre que l'arbre mai no deixa de respirar i, per tant, també d'emetre CO2. Fixar carboni no equival a segrestar carboni i un bosc només és un pou de carboni si a llarg termini n'emmagatzema més del que n'allibera. Això depèn de la salut de l'ecosistema. Amb biodiversitat, bacteris, fongs i cucs incorporen el carboni de la fusta morta al sol, que sovint en guarda molt més que la part aèria dels arbres. Si el bosc crema, pateix una sequera llarga o desapareix per plagues, esdevé, al contrari, una font d'emissions i el cercle viciós s'agreuja amb més combustible acumulat. Les plantacions comercials d'espècies exòtiques, amb treball mecànic del sol, fertilitzants i maquinària pesant, provoquen també una pèrdua massiva del carboni del sol i les monocultures són molt vulnerables. Per exemple, a l'estat francès, només el 14% de la fusta recollida serveix com a fusta d'obra duradora, mentre que el 68,4% es crema com a energia. També és enganyós creure que els arbres de creixement ràpid segresten més carboni. El que compta és la longevitat, diuen els autors d'aquest estudi. La conclusió, que es pot llegir a The Conversation, és que cal preservar els boscos antics i humits, afavorir la regeneració natural i exigir balanços de carboni complets a tota la filera. Un bosc no es redueix als seus arbres i davant d'un problema complex, qualsevol solució simple és un parany.
3: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.

0: catatin, catatin, catacardon
1: tot. Escolteu Ràdio Arrels.
2: Catacardon totin, catat. Ràdio Arrels. Catacardon totin.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 8, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i us saludem si esteu anant a la feina i us desitgem també doncs, un bon coratge. Doncs com ara, com sempre, l'informatiu seguit de la meteo.
4: L'informatiu a Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Indignació a l'oposició d'Elna per la decisió de l'actual batlle d'extrema dreta de canviar el nom del cinema de la vila. El cinema i l'Ilabrenc portava fins ara el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès, membre de la resistència i figura de l'anticolonialisme. L'actual batlle d'extrema dreta, Steve Fortel, considera que aquest nom és massa polític i rebatejarà el cinema com la Bobine Ilibérienne. El batlle, antic membre del Partit Nacionalista francès, ja va esborrar els arcs de Sant Martí que hi havia pintats en alguns passos de vianants de la vila només arribar al càrrec. Canviem de qüestió perquè a Ribes Altes ja s'ha posat la primera pedra de la nova presó de la Garriga. Aquest centre penitenciari haurà de tenir lloc per 500 presos i haurà de servir per descongestionar la presó de Perpinyà i altres centres de l'Estat. La població reclosa a l'estat francès és cada vegada més gran i els problemes lligats a aquesta sobrepoblació són recurrents, també ho són a la presó de Perpinyà. El centre penitenciari de la Garriga hauria d'obrir abans del 2029. I el partit polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre el seu 40è aniversari. El partit té un conseller departamental i alguns dels candidats a qui donaven suport han guanyat les municipals. Però tot i això té molta menys força que alguns partits regionalistes d'altres nacions de l'estat francès. El copresident d'Unitat Catalana, Mateu Pons, ho valora així.
6: A Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada voten sempre basc, alsacià, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Aquí, a Catalunya del Nord, potser que no voten sistemàticament per unitat. Les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, passen en prioritat i que potser nosaltres sí, és això que també hem de canviar.
5: I a la platja de Canet, ahir van sortir de l'ou una desena de tortugues babaues que van poder entrar al mar. Aquesta espècie de tortuga pon els ous de forma natural a les platges de sorra i està amenaçada per la pressió turística de les zones costaneres com Canet mateix. En aquest cas, va caldre tancar un petit espai de la platja per garantir que els estiuejants no farien malbé els ous en el període d'incubació que dura gairebé 2 mesos. I aquest cap de setmana hi ha eleccions a l'estat francès, unes eleccions estranyes i que no es votaran a Catalunya Nord. Són les eleccions de la meitat del Senat, on es voten 178 senadors de 64 departaments, però els catalans no toca votar-los fins al 2029. Qui vota en aquestes eleccions són els grans electors, és a dir, càrrecs electes com consellers departamentals, regionals, diputats, senadors i alguns consellers municipals. L'interès d'aquestes eleccions serà veure si canvia alguna cosa a les majories de la Cambra Alta. Actualment el centre dreta controla la majoria de l'hemicicle i el Partit Socialista és la segona força. A més, l'extrema dreta no té ni tan sols grup propi al Senat perquè només té 3 senadors. Diumenge sabrem, doncs, si canvien aquestes majories i la setmana que ve caldrà que els 9 senadors decideixin si Gérard Larcher continua com a president del Senat i, per tant, com a tercera autoritat de l'Estat. Ara el temps, l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix en cel serè i, com tenim vents de mar lleugers, una pujada de temperatura moderada. Però això sí, amb valors excepcionals per l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Joncet, 30 als Masos, 29 a Corbera la Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Corsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. És copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè és Santa Eulàlia que plora per haver estat destituïda.
8: Radio Arels, a Elna, 95.
1: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
3: Per aquesta segona hora del nostre programa No perdem el nord, l'historiador Iu Escapa reflexiona sobre el fet que l'alcaide de Perpinyà, Louis Alliot, vulgui posar un pessebre gegant a fora de l'Ajuntament per les pròximes festes de Nadal. Continuem parlant amb el grup Incendi, doncs aquesta com cada dia, d'aquesta setmana. Acabem amb un extracte de l'emissió Confluències, l'emissió en públic que s'ha passat al casal del Conflent sobre la salut, doncs, en Conflent, on diversos especialistes han pogut intervenir. L'emissió completa la tindreu aquest cap de setmana.
4: Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels tenim amb nosaltres en comunicació telefònica amb Iu Escapa. Bon dia, Iu.
4: Bon dia.
3: Avui, Iu, vols fer algunes reflexions a partir d'aquesta decisió anunciada pel batlle, Assemblea Nacional de Perpinyà, Louis Alió, d'organitzar les pròximes festes de Nadal un pessebre, però no pas a l'interior dels espais municipals, ja que la llei ho prohibeix, sinó a l'exterior, i per això Louis Alió ha comprat fins i tot figures gegants del pessebre, i quan diem gegants, la més gran fa 18 metres, per fer aquest pessebre dins l'espai públic i que finalment sigui més visible que mai. Una decisió que et porta i ho escapa a fer diverses consideracions.
4: Sí, sí, és pas únicament aquest fet, perquè aquest fet és el dia d'avui i jo m'ho pronuncio pas, únicament aquest fet és, jo el que veig és que ara, de la nostra societat, hi ha un desig de la gent, que alguna vegada els que tenen el poder, per exemple, de polaritzar la cosa. És a dir, nosaltres tenim el poder i fem el que volem. I fem el que volem, fem provocacions, no? I això és bastant per idea de posar un pessebre, de fer altra cosa, de fer un nom provocatiu a una plaça, com havia fet en un altre moment, és per fer una polarització. Perquè finalment la gent que contenen el poder sempre tindran gent, si veureu que van sempre cap al poder, que diran sí, treure un i els altres diran tenir tot. I això és, aquesta polarització ara es bat, és molt fort, és pas fort únicament a Perpinyà, és fort dins del poder una mica per tot. I jo diria que tant dins del poder central, si vols, que dins del poder d'una vila, això és catastròfic, no? I encara més és dins la vila, dins la poble. Perquè polaritzar una vila, hi ha els bons i els dolents, hi ha els que respondran a això també, entraran dins d'aquesta polarització d'una manera o d'una altra, perquè potser podem pas fer és com si hi ha una trampa, no? És com si hi ha una trampa. I això és molt, molt, molt perillós, perquè una vila és pas un camí als que han guanyat les eleccions, i encara els que han guanyat les eleccions amb una minoria de gent que ha votat per elles, no? I la veritable democràcia és, al moment donat, fer exactament el contrari. Jo tinc el poder pas per fer el que vull en funció de la meva ideologia, però el que és bo per la generalitat de la gent de Perpinyà, pel poble. I això implica forçosament de tenir la voluntat de pas fer polaritzacions. I veiem el dia d'avui exactament el contrari. I això, si voleu, té una conseqüència històrica, és pas a Perpinyà, és pas dins la història, passa sempre per la gent que volen pas fer, que volen pas a un moment donat, són gent que són cambrí democràtics. La democràcia és jo som guanyat, és pas per trepitjar els que han perdut, no. És per impulsar un projecte que tinc agafant en compte tothom, no. És això el pactisme, és això la democràcia, és això buscar, si voler arreglar els problemes de la societat sense violència, amb respecte amb tothom. És això, fer una vila que té una societat dinàmica, fer una vila que té una societat que viu, una societat, la gent que se respecta. Perquè això té conseqüències molt, molt greus, suposo que dins la vila tots els que seran per aquesta mesura, com d'altres, aquesta mesura és un exemple únicament. tothom farà pinya contra i els altres faran pinya en contra, no? Això és impossible de desenvolupar una vila així, no? És impossible. I això és de l'interès de ningú. Cap guanya amb això, els que tenen el poder i els altres. Ningú es guanya. La vila perd. La vila perd d'una manera o d'una altra. Ho veiem a Carcassona, ho veiem a pertot arreu. Cada vegada que hi ha una polarització, els que han guanyat, és la democràcia. Però els projectes que tenen, els tenen de fer, agafant en compte, un, amb la capacitat de parlar amb els altres perquè al moment donat siguin pas apartats, siguin pas únicament enemics. I això és també un afunt de violència, no? Perquè quan parlem de pau, se'n parla molt de pau, ara de pau i treva, la pau és pas únicament l'ausència de guerra. La pau és la capacitat de reglar per la discussió desacords, sovint desacords molt importants, però els arreglar per anar agafant en contra l'altre, pas en fent provocació contra l'altre. Veieu? I això és un exemple, que els que tenen el poder en aquest moment, el que volen. Podem veure també a l'estat central un de l'altre dels astres extrems, volen fer provocacions únicament per finalment dir nosaltres fem el que voleu, us humiliem, si voleu, i això és exactament el contrari de fer societat. I si mirem el que tenen de fer, almenys dins d'una vila, és buscar el contrari. No? Jo tinc la sort de ser elegit, sé que hi ha encara quasi la meitat de la gent, o hasta més, que han pas votat per jo, miri de tenir un projecte cert, però pas un projecte que humilia menysprei l'altre. No? Això ara ensem a 1.000 quilòmetres d'això, i això és una font de violència i fa que és impossible d'arreglar els problemes de la vila o d'arreglar els problemes de la societat. Perquè sense una societat pacificada, una societat on els que tenen pas el poder saben també que poden tenir una possibilitat de donar la seva veu, una possibilitat de ser escoltats. Això és ben entès, crea dues polaritzacions, l'una contra l'altra, ningú es guanya i és impossible d'arreglar el problema de la societat. Perquè el que arregles és únicament el que te va bé a tu. I el que te va bé a tu és pas el que va bé a la societat. L'interès privat, que sigui un partit o una persona, té per res a veure amb l'interès general. L'interès general és pas la suma d'interès privat, no? O d'interès de partits. Mai ha estat això. I de la història se veu sempre. I això m'emmarca la voluntat cínica de refusar d'arreglar els problemes, els desacords, amb una discussió democràtica. La democràcia és això. I estem aquí. És una evidència que tota aquesta gent, jo dic que tant d'un banc com d'un altre, parlem d'aquí perquè són ells que tenen el poder en aquest moment, quan tens pas la voluntat de buscar almenys una manera de parlar, si voleu, és que et pas democràcia. I al moment donat, cada vegada apartaràs més les persones que no t'ho gusten. I això s'acaba sempre mal. S'acaba sempre mal.
3: I ho escapa. El problema, has parlat de llei, has parlat de democràcia, el problema és que la llei electoral, l'escrutini electoral, en aquest cas municipal, doncs, dona tota la legalitat al batlle de Perpinyà, en aquest cas, i a qualsevol altre batlle, d'actuar així. El sistema majoritari, tal com està molt desenvolupat a l'estat francès, ho permet i fins i tot ho reforça.
4: És evident. I és per això que jo diria una altra reflexió que se pot fer a partir d'això, és que el jacobinisme, l'estat central, tal com és imaginat a França, jo crec que fa temps que s'ha acabat, però que dura, perquè té estructures fortes, si voleu, que s'ha acabat, i que produeix la impossibilitat de tenir aquesta manera de veure, no? Per exemple, el fet que encara que tinguessis que 40% de veus, acabes tenint 70% de consellers municipals per tu, això és un insult a l'intel·ligència i un insult a la democràcia, si ho veiem així. I això fa que poden dir a la gent: mira, jo tinc 70% de consellers, encara que hi hagi que 30% que han votat per jo, i al final faig el que vull. I això ben entès, no pot funcionar això al dia d'avui. A un moment donat ha funcionat això, perquè hi havia una societat més o menys homogènia, i que les coses se feien per darrere, no? Hi havia acords una mica que se feien per darrere. Ara, amb aquesta polarització accentuada per la premsa sovint, per una premsa accentuada per moltes coses, això fa que hi ha un bloqueig terrible, un bloqueig que va cap a la violència, no? Perquè és evident que en un moment donat hi haurà violència.
3: Justament, i ho escapen, has partit, per il·lustrar el teu exemple d'un cas municipal. Aquesta mateixa setmana s'acaba de publicar un estudi universitari sobre les vulnerabilitats de l'estat francès de cara a un xoc autoritari. Segons aquests científics, doncs, qualsevol persona que accediria avui al poder, doncs, tindria en mans totes les claus legals per governar de forma totalment autoritària. I aquests universitaris, doncs, avisen que pot ser un veritable perill segons el resultat de les pròximes eleccions d'aquí a pocs mesos.
4: Per això és evident això. Si els científics ho han posat proves d'això, perquè únicament observant, si observes amb una mica de distància i agafant en compte el que s'ha passat dins la història, això és evident, no? És per això evident. Aquell perill és completament evident, i en joven. Els extrems en joven, d'això. I és per això també que pugen d'una manera o d'una altra. I finalment, cada vegada que hi ha gent d'un banc o d'un altre que tenen el poder, tenen pas de poc, si voleu, tenen un poder complet sense tenir el respald de molta gent, finalment. I això fa que al cap de 6 mesos tot s'acaba, no? Els primers 6 mesos, sí, farem això, i després no poden fer res, finalment, o no volen fer res, i finalment perden tota credibilitat al cap de 6 mesos. Això és impossible d'arreglar els problemes, i és impossible encara més de fer societat, perquè el més important és de fer societat. Dins la diversitat és de fer societat. I la societat és que cadascú té el seu lloc, hi ha pas una hierarquia de persones, i cal treballar per tothom, finalment. Que la gent que acabin d'arribar, i que el que siguin d'aquí des de sempre, cal treballar per tothom. I és l'única manera de fer societat. Cada vegada que apartes o mostres el dit un grup de gent en dient són ells que són la culpa de tot, això mai és la veritat, perquè hi ha una diversitat, i això mai ajuda a arreglar problemes, però sempre fa que anem cap a conflictes que poden ser molt perillosos, no? Perquè quan una persona així tindria el poder, poden fer qualsevol barbaritat. Oblidem el cas de Carcassona amb la policia. Per què ha parlat? S'ha fet agafar d'una manera estúpida. Per què ha parlat d'això? Perquè hi ha un alcalde que li ha donat la possibilitat de dir això. Si haguessin tingut un alcalde que dia nosaltres respectem tothom, fem així, se respectem la llei democràtica, mai haguessin sentit això. El fet que aquesta gent facin polarització quan tenen el poder, libera la paraula de la gent que volen pas la democràcia, que volen pas discutir, que pensen que tenen la raó tots sols, i això va cap a la violència. És finalment el cas de les parelles, la brutalitat sovint que exerce un home, la dona, és la mateixa origen. Jo no puc pas discutir, puc pas tenir, puc pas arreglar els desacords d'una manera, en parlant d'una manera intel·ligent, sense violència. I quan tens pas aquesta idea, la violència arriba sempre, sempre. Hi ha pas cap possibilitat que sigui d'una altra manera. I sense possibilitat d'arreglar també els problemes. Perquè mai arreglar res. És únicament una presa de poder violència. I la vila, jo ho dic sovint, perquè ja és un bon exemple, la vila és part per desenvolupar la vila, serveixen de la vila com d'un botí, un botí medieval, un botín medieval, un botí per fer passar idees, per fer polarització, per finalment instal·lar-se també d'una manera personal, perquè hi ha molts privilegis quan tens un poder dins d'una vila com Perpinyà. I hi ha pas cap idea, ni cap desig de fer societat amb tothom i desenvolupar el territori, desenvolupar la vila dins d'un territori que és el nostre. I això, ben entès, és quasi normal, perquè si dones el poder a una persona polaritzada que pensa que ell tot sol té la veritat, pots pas esperar al moment donat que t'arregli cap problema general. S'arreglarà pas els problemes de la vila. S'adobaran perquè això els hi vagi bé a ells mateixos. I és pas, jo diria una acusació, això. És una observació normal que passa així, no? Està tant dins d'una família que dins d'un grup, dins d'una empresa, i deixes una persona fer el que vol, així, sense discussió, sense la possibilitat d'arreglar els desacords d'una manera parlant, en pensant que l'altre pot tenir també una part de la raó, acaba sent, intentant d'eliminar l'altre. Eliminar políticament, eliminar socialment, i eliminar també físicament, al moment donat. És el que deia la policia de Carcassona, aquesta policia de Carcassona. Calria una dictatura, calria aquesta gent, els calva, és això. Pensant que passaran pas a l'acte, és un somni, per això. Perquè és evident que al moment donat ho trapem una altra solució, una altra estructura d'estat, que ho veig molt difícil, una altra manera de veure el governament d'una vila, ho irem cada vegada més cap a això, no? Perquè l'altre problema és que molta gent són contra la polarització, però mai tenen l'idea, precisament, de buscar un consensus entre ells per fer resistència i suposar en això. Tant que hi haurà pas un consensus entre gent que pensen una mica diferent, però que són per la democràcia, que volen pas aquesta polarització, sempre faran el joc dels polaritzats, no? dels que són els extrems. Encara que sigui un exemple particular. Però, per exemple, al moment donat, dins la resistència en França durant la Segona Guerra Mundial, hi havia corrents molt diferents. I va ser pressurer, em costa la vida, de mirar dels agrupar per ser eficaç per lluitar contra el nazisme. Bé, sempre passa en aquest punt, ara, però si volem lluitar contra la gent que volen únicament el poder per ells, per una ideologia, per una manera molt exclusiva de viure i de governar, cal buscar d'una manera o d'una altra, de fer un únic d'aquesta gent que volem resistir contra contra aquestes persones, contra aquesta manera de veure. És l'única manera. Si cada vegada hi anem, cadascú hi va amb la seva idea, hi ha pas cap possibilitat de lluitar contra això. Perquè cap. Perquè arribes molt dèbil a la gent que són molt organitzats, no? I polaritzats, sense dubtes. No? La democràcia també el dubte, l'intel·ligència també el dubte.
3: Era, doncs, la crònica, avui força preocupada, diu Escapa, com cada dijous a Ràdio Arrels, i recordeu com tots els programes, cròniques, reportatges i entrevistes també a qualsevol moment a radioarrels.cat. I ho escapa. Gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
4: Fins la setmana entrant, adéu.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
1: Ràdio Arrels.
5: Arrels.
6: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyé.
7: Són les 8:30, escolteu, no perdem el nord, i ara, com sempre, com cada mitja hora, la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
6: La previsió del temps. Enric Balaguer.
8: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix en cel serè i, com tenim vents de mar lleugers, una pujada de temperatura moderada. Però això sí, amb valors excepcionals per l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Junset, 30 als Masos, 29 a Corbera la Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Corsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. És copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè és Santa Eulàlia que plora per haver estat destituïda.
0: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
6: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
7: Per a la mitja hora que ens queda, doncs, continuem a descobrir el nou treball del grup Incendi, Tot va malament. Acabem aquest programa amb un extracte de l'emissió Confluències sobre la salut en Conflent, on diversos especialistes han pogut intervenir. Recordo, doncs, que tindreu l'emissió completa aquest cap de setmana.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori, explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.

0: I el meu germà també, el rei formiga.
1: Què hi té a veure el teu germà?
0: S'està canviant de bàndol. En algun moment militàvem junts a Arran i anàvem al casal popular de la Turba, però ara els dinars familiars són més complicats quan es parla de política.
1: De fet, i hi ha una frase a la cançó que dieu això de les lluites de classe i no entre iguals, i hi ha tot una part de militància que venia de zones de l'esquerra independentista, que és un procés sociològic, això està canviant cap a Aliança i cap a l'extrema dreta, no?
0: Jo, dins del meu món de Yuppie, vull entendre que és gent que està confosa de moment i que potser d'aquí uns anys, no sé, se n'adonarà del rotllo o tal. Amb això, el casal aquest, d'on és el casal aquest que l'ha comprat Aliança Catalana o l'estan llogant? El casal de Berga, no?
1: Sí, que estan...
0: Que això molta penya està rajant d'Aliança... Molta penya, que em defensava molt l'Aliança Catalana, està rajant ara d'Aliança Catalana, en plan, hòstia, no sé per on sortiran aquesta penya, i això no mola. Literalment, s'estan barallant entre independentistes, no ho sé. Vull pensar que està tan confuso que seguiria a sí mismo. Això no s'ha entès aquí, a Ràdio Arrels.
1: Pots fer una traducció
0: Pokémon,
1: encara.
0: Jo jugava el Pokémon en castellà.
1: Pots fer una traducció encara i arreglar-ho.
0: Està tan confós que es va fer ell mateix. És una frase d'un videojoc, del Pokémon.
1: Moltes vegades, quan es critica directament l'extrema dreta i sobretot Aliança, surten 10.000 comptes de Twitter a criticar el concepte. Se n'ha donat ja Twitter Catalunya, que heu fet una cançó criticant Aliança?
0: No tinc Twitter, però estaria guapo, perquè així com a mínim ens escoltaria algú. Marc, tu tens Twitter?
2: Sí, jo els critico, jo soc dels que els critica. Tinc de sort fent aquestes coses.
0: I pujar volums, baixar... No en tenim ni idea. Ojalà, estaria molt bé, ens agradaria.
1: Des d'aquí fem una crida a Twitter.
0: Sí, que critiqueu-nos. La cançó és una merda, no m'ha agradat el do sostingut, tot això, dieu.
2: Sí. Bueno, i Aliança Catalana també s'ha molt això de la menor, no?
0: Ah, sí. Hòstia, aquest ha estat...
3: La gent que té Twitter d'aquests d'Aliança... En un principi han d'escoltar música, no? Perquè quasi tothom escolta música. Què deuen escoltar aquests de música?
0: Tamboret.
3: Snoop Dogg. O no sé.
0: Un discurs de la Sílvia Oriols. Discurs de la Sílvia Oriols amb una base de rap de fons.
2: L'Elèctrica d'Arma. Aquesta gent escolta l'Elèctrica d'Arma.
0: I els Catarres.
2: Sí.
0: Charango.
3: Veuran alguna de Figaflaues i tot, eh?
0: La gent que escoltava Charango... És que...
3: Si em van anar a tocar a Madrid.
0: Sí.
1: Vosaltres no toca a Madrid encara?
0: No, però vam tocar amb un grup de Madrid que ens van enviar un missatge a l'Instagram i van vindre a tocar aquí. I els molts cabrons, o sigui, van dir, fem concert per concert. Vosaltres veniu allà i nosaltres venim aquí. Vinga, endavant, genial. Organitzem un concert a Terrassa. Hòstia, no, ara ja no podeu vindre a Madrid, que està tot saturat les sales, ja està. Doncs mira, si li sali, que no sé...
2: Sí. Aquestes coses no es fan,
0: tio. No es fan, aquestes coses. Sabeu qui ho feia, això? Hitler, per exemple.
3: Ja per començar, ho anaven a fer sense nosaltres, el concert. Vull dir, ja...
1: Sí, els vau convidar a un concert i el anaven a fer sense vosaltres.
0: No, ells, o sigui, ens van enviar un missatge de que volien vindre a tocar a Catalunya i volien tocar amb nosaltres. I vam dir, doncs, endavant. I van dir, o sigui, després vindreu vosaltres a Madrid, tocarem junts allà, tal. I els vam organitzar el concert per aquí. Llavors, el dia que nosaltres podíem, ells no podien, es van buscar una altra data. Quan ja havíem donat tots els contactes, van intentar tirar el concert sense nosaltres, que això va ser com les coses més lletges que ens han fet mai. Al final, jo m'ho vaig poder organitzar per fer el concert i després van cancel·lar el bolo de Madrid. O sigui...
2: Això és el que fa PSOE en Catalunya.
0: Maledicció gitana. Sí.
1: Bé, doncs escoltem Ignorància d'Incendi.

0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Aquesta setmana passem doncs la segona emissió de Confluències. Aquesta vegada es tracta de la salut en Conflent. L'emissió completa la podreu tenir aquest cap de setmana. Aquí acabarem doncs amb un extracte que podreu sentir d'aquí poc.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
2: Confluència dedicat a la salut del Conflent ha estat enregistrat el 19 de setembre 2026. Escoltem un extracte on el doctor Major parla de les urgències i el fisioterapeuta Marc Morera de l'edat de la pacientela.
3: Perquè les urgències, per exemple, són llocs on hauria de venir la gent amb enfermedats urgent. Però quan passes un dia a la mar i t'agafes un cop de sol i que te'n vas a les urgències amb una persona que fa un infartus, és diferent. I, bueno, s'ha d'aprendre primer que vens d'aquí, perquè t'hem fet passat tot el dia desnudat a la platja. Bueno, ho hem picat per autats o no sé què. Això no és urgent. Abans, la gent se'n recorda d'aquí, dels vells de parada, hi havia un botó que s'havia de primar a Ruig, al centre medical, aquí, primava si tenies l'esposa o el metge, que et deia, què et passa? Així, vinc, i venia aquí, i el carrer et deia, com me fas? Què me dius? No tens res, estem a casa. Ara, quan fem un partit de rugbi de nens, hi ha un que pren un cop, l'altre que no sé què, al final hi ha 3, 4, 5 nens que se'n van a les urgències. Per què? Perquè han jugat al rugbi i s'han fotut un cop al cap, que no és res. Abans que hi havia un metge al costat del carrer de joc i que li deia no és res, bastant. I quan tenies una orella que et feia mal o un cop a l'arcada estava bé pel futur. Jo he tingut, m'ha trencat el cap, super, és això el rugbi. Bueno, ara se'n van a les urgències, passar 2 o 3 o 5 hores i el que té necessita, espera. I tothom hi va perquè no hi ha metges aquí. I doncs s'ha d'anar i ja.
4: Josep Marc, fa una vintena d'anys, potser més, l'any 2000 s'ha tancat la maternitat, doncs això perquè no hi havia prou naixement, però això és per tu un error o realment respon a una qüestió de rendibilitat de la salut?
3: És això. Si puc dir alguna cosa d'aquest
4: és una ràdio encara lliure.
3: Ah, sí, de lliure, estic lliure de sempre. Doncs, és un problema de diner, únicament, perquè el número de parts hi havia 350, i de 350 eren triats, és a dir, que si estaven bessons o un part un poc presumit difícil, baixava Perpinyà. Si les haguessin guardat aquí, havien fet 420 o no sé què. El problema és que els obstetricià no ha volgut venir de Perpinyà i costava diner perquè hi havia una comadrona 24 hores, una infermera de puricultura 24 hores i 8 llits de part. I això costa diner. I doncs han dit millor deixar això i la direcció aquesta, que era el grup, ha dit no i hem dit oh, quina mala sort i jo i han plegat.
4: Bé, malauradament, ara saltem d'una generació cap a l'altra. La pacientela és una pacientela molt envellida, Marc?
5: Moltíssim, moltíssim. I abans també sí que és veritat que ens trobem molts domicilis que realment és trist, però no necessitaria fisioteràpia, que vas allà a fer companyia a vegades, perquè estan molt sols. I a mi molts cops m'havia passat que el doctor em donava una ordenança per fer caminar el pacient i agafar i no trobar-ho necessari, parlar amb la família i dir, escolta'm, jo per fer-lo caminar, a mi és un tipus de teràpia que, bueno, que no m'acaba de... O sigui, fer caminar un pacient ho puc fer jo, ho puc fer el seu fill, o i has parlat amb la família, ah, jo no tinc temps. I llavors és aquelles coses que dius, ostres, però què passa? I acabes anant perquè veus que la persona, quan tu arribes, té un somriure enorme que és l'única persona que veu durant el dia, tu i l'infermera a domicili. Llavors, són despeses que es podrien treure, que jo trobo que si la família s'impliqués una miqueta més, però això ja és una miqueta més de tema cultural. Però sí que és veritat que tenim tots els poblets del costat i d'Insà, jo la mitjana són 50 i pico, segurament, perquè tinc gent de 100 i pico, de 90, i de gent jove molt poca. També és veritat que és normal que la gent jove necessita molt menys fisioteràpia, el que deia el rugby, quatre coses més. En principi, quan ets jove no tens per què, però sí que és veritat que la mitjana d'edat és molt, molt, molt alta.
2: Podreu escoltar Confluència en la seva totalitat divendres a les 7 de la tarda i dissabte a les 11 del matí.
1: Radio Arels, aquest any 95.

0: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9 doncs, tindreu, com sempre, la crònica Història musical d'un país. Es parlarà aquesta vegada de Manel. Doncs nosaltres ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us deixo ara amb Xavi Sarrià, Renaixem, i us desitjo doncs, a totes i a tots un bon dijous.
1: Renaixem de les llums.

renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Indignació a l'oposició d'Elna per la decisió de l'actual batlle d'extrema dreta de canviar el nom del cinema de la vila. El cinema ilabarenc portava fins ara el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès, membre de la resistència i figura de l'anticolonialisme. L'actual batlle d'extrema dreta, Steve Fortel, considera que aquest nom és massa polític i rebatejarà el cinema com la Bobine Ilibérienne. El batlle, antic membre del Partit Nacionalista francès, ja va esborrar els arcs de Sant Martí que hi havia pintats en alguns passos de vianants de la vila només arribar al càrrec. Canviem de qüestió perquè a Ribes Altes ja s'ha posat la primera pedra de la nova presó de la Garriga. Aquest centre penitenciari haurà de tenir lloc per 500 presos i haurà de servir per descongestionar la presó de Perpinyà i altres centres de l'Estat. La població reclosa a l'estat francès és cada vegada més gran i els problemes lligats a aquesta sobrepoblació són recurrents, també ho són a la presó de Perpinyà. El centre penitenciari de la Garriga hauria d'obrir abans del 2029. I el partit polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre el seu 40è aniversari. El partit té un conseller departamental i alguns dels candidats a qui donaven suport han guanyat les municipals. Però tot i això té molta menys força que alguns partits regionalistes d'altres nacions de l'estat francès. El copresident d'Unitat Catalana, Mateu Pons, ho valora així.
2: A Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada voten sempre basc, alsacià, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Aquí, a Catalunya del Nord, potser que no voten sistemàticament per unitat. Les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, passen en prioritat i que potser nosaltres, si és això que també hem de canviar.
1: I a la platja de Canet, ahir van sortir de l'ou una desena de tortugues babaues que van poder entrar al mar. Aquesta espècie de tortuga pon els ous de forma natural a les platges de sorra i està amenaçada per la pressió turística de les zones costaneres com Canet mateix. En aquest cas, va caldre tancar un petit espai de la platja per garantir que els estiuejants no farien malbé els ous en el període d'incubació que dura gairebé 2 mesos. I aquest cap de setmana hi ha eleccions a l'estat francès, unes eleccions estranyes i que no es votaran a Catalunya Nord. Són les eleccions de la meitat del Senat, on es voten 178 senadors de 64 departaments, però els catalans no toca votar-los fins al 2029. Qui vota en aquestes eleccions són els grans electors, és a dir, càrrecs electes com consellers departamentals, regionals, diputats, senadors i alguns consellers municipals. L'interès d'aquestes eleccions serà veure si canvia alguna cosa a les majories de la Cambra Alta. Actualment el centre dreta controla la majoria de l'hemicicle i el Partit Socialista és la segona força. A més, l'extrema dreta no té ni tan sols grup propi al Senat perquè només té 3 senadors. Diumenge sabrem, doncs, si canvien aquestes majories i la setmana que ve caldrà que els 9 senadors decideixin si Gérard Larcher continua com a president del Senat i, per tant, com a tercera autoritat de l'Estat. Ara el temps, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix en cel serè i, com tenim vents de mar lleugers, una pujada de temperatura moderada. Però això sí, amb valors excepcionals per l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Joncet, 30 als Masos, 29 a Corbera la Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Corsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. És copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè e Santa Eulàlia, que plora per haver estat destituïda.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roger Padilla i Arnau Baller, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant, Guillem Gisbert, començava una carrera en solitari.

0: Li vaig oferir un carmelo, un vespre de Sant Medí, i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga,

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
2: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Indignació a l'oposició d'Elna per la decisió de l'actual batlle d'extrema dreta de canviar el nom del cinema de la vila. El cinema ilebrenc portava fins ara el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès, membre de la resistència i figura de l'anticolonialisme. L'actual batlle d'extrema dreta, Steve Fortel, considera que aquest nom és massa polític i rebatejarà el cinema com la Bobine Ilibérienne. El batlle, antic membre del Partit Nacionalista Francès, ja va esborrar els arcs de Sant Martí que hi havia pintats en alguns passos de vianants de la vila només arribar al càrrec. Canviem de qüestió perquè a Ribesaltes ja s'ha posat la primera pedra de la nova presó de la Garriga. Aquest centre penitenciari haurà de tenir lloc per 500 presos i haurà de servir per descongestionar la presó de Perpinyà i altres centres de l'Estat. La població reclosa a l'estat francès és cada vegada més gran i els problemes lligats a aquesta sobrepoblació són recurrents, també ho són a la presó de Perpinyà. El centre penitenciari de la Garriga hauria d'obrir abans del 2029. I el partit polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre el seu 40è aniversari. El partit té un conseller departamental i alguns dels candidats a qui donaven suport han guanyat les municipals. Però tot i això té molta menys força que alguns partits regionalistes d'altres nacions de l'estat francès. El copresident d'Unitat Catalana, Mateu Pons, ho valora així.
2: A Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada voten sempre basc, alsàcia, bretó, Còrsega, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Aquí, a Catalunya del Nord, potser que no voten sistemàticament per unitat. Les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, passen en prioritat i que potser nosaltres, si és això que també hem de canviar.
1: I a la platja de Canet, ahir van sortir de l'ou una desena de tortugues babaues que van poder entrar al mar. Aquesta espècie de tortuga pon els ous de forma natural a les platges de sorra i està amenaçada per la pressió turística de les zones costaneres com Canet mateix. En aquest cas, va caldre tancar un petit espai de la platja per garantir que els estiuejants no farien malbé els ous en el període d'incubació que dura gairebé 2 mesos. I aquest cap de setmana hi ha eleccions a l'estat francès, unes eleccions estranyes i que no es votaran a Catalunya Nord. Són les eleccions de la meitat del Senat, on es voten 178 senadors de 64 departaments, però els catalans no toca votar-los fins al 2029. Qui vota en aquestes eleccions són els grans electors, és a dir, càrrecs electes com consellers departamentals, regionals, diputats, senadors i alguns consellers municipals. L'interès d'aquestes eleccions serà veure si canvia alguna cosa a les majories de la Cambra Alta. Actualment el centre-dreta controla la majoria de l'hemicicle i el Partit Socialista és la segona força. A més, l'extrema dreta no té ni tan sols grup propi al Senat perquè només té 3 senadors. Diumenge sabrem, doncs, si canvien aquestes majories i la setmana que ve caldrà que els 9 senadors decideixin si Gérard Larcher continua com a president del Senat i, per tant, com a tercera autoritat de l'Estat. Ara el temps, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix en cel serè i, com tenim vents de mar lleugers, una pujada de temperatura moderada. Però això sí, amb valors excepcionals per l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Junset, 30 als Masos, 29 a Corbera la Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Corsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. És copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè és Santa Eulàlia que plora per haver estat destituïda.
5: Radio Arrels, a tercera, 95.
6: Una hora, 100% en català.
3: Radio Arrels.

el pla. Darrere les cortines, cosint, brodant si cal, tot esperant que torni un Ulisses de Raval, que no ha somiat mai meravelles. I els vespres melancòlics, que no ha sentit el pit, l'anhel de geure un dia nua en un altre llit i comptar unes altres estrelles. I comptar unes altres estrelles. No has cridat mai encara en un sobtat rampell l'amoreta que passa, que et fa oblidar l'anell, t'explica altres secrets del cove. Posa la margarida a l'hort més assenyat, el fruit prohibit a l'arbre de la fidelitat, i el desordre a la teva roba, i el desordre a la teva roba. Que potser no has volgut veure un dia tornar aquell àngel o dimoni que amb un arc a la mà, tot disparant-se les enllumes.

0: mostrarà Ulisses.
1: Una proposta musical nord-catalana.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Indignació a l'oposició d'Elna per la decisió de l'actual batlle d'extrema dreta de canviar el nom del cinema de la vila. El cinema ilebrenc portava fins ara el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès, membre de la resistència i figura de l'anticolonialisme. L'actual batlle d'extrema dreta, Steve Fortel, considera que aquest nom és massa polític i rebatejarà el cinema com la Bobine Ilibérienne. El batlle, antic membre del Partit Nacionalista Francès, ja va esborrar els arcs de Sant Martí que hi havia pintats en alguns passos de vianants de la vila només arribar al càrrec. Canviem de qüestió perquè a Ribes Altes ja s'ha posat la primera pedra de la nova presó de la Garriga. Aquest centre penitenciari haurà de tenir lloc per 500 presos i haurà de servir per descongestionar la presó de Perpinyà i altres centres de l'Estat. La població reclosa a l'estat francès és cada vegada més gran i els problemes lligats a aquesta sobrepoblació són recurrents, també ho són a la presó de Perpinyà. El centre penitenciari de la Garriga hauria d'obrir abans del 2029. I el partit polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre el seu 40è aniversari. El partit té un conseller departamental i alguns dels candidats a qui donaven suport han guanyat les municipals. Però tot i això té molta menys força que alguns partits regionalistes d'altres nacions de l'estat francès. El copresident d'Unitat Catalana, Mateu Pons, ho valora així.
2: A Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada voten sempre basc, alsàcia, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Aquí, a Catalunya del Nord, potser que no voten sistemàticament per unitat. Les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, passen en prioritat i que potser nosaltres sí, és això que també hem de canviar.
1: I a la platja de Canet ahir van sortir de l'ou una desena de tortugues babaues que van poder entrar al mar. Aquesta espècie de tortuga pon els ous de forma natural a les platges de sorra i està amenaçada per la pressió turística de les zones costaneres com Canet mateix. En aquest cas, va caldre tancar un petit espai de la platja per garantir que els estiuejants no farien malbé els ous en el període d'incubació que dura gairebé 2 mesos. I aquest cap de setmana hi ha eleccions a l'estat francès, unes eleccions estranyes i que no es votaran a Catalunya Nord. Són les eleccions de la meitat del Senat, on es voten 178 senadors de 64 departaments, però els catalans no toca votar-los fins al 2029. Qui vota en aquestes eleccions són els grans electors, és a dir, càrrecs electes com consellers departamentals, regionals, diputats, senadors i alguns consellers municipals. L'interès d'aquestes eleccions serà veure si canvia alguna cosa a les majories de la Cambra Alta. Actualment el centre-dreta controla la majoria de l'hemicicle i el Partit Socialista és la segona força. A més, l'extrema dreta no té ni tan sols grup propi al Senat perquè només té 3 senadors. Diumenge sabrem, doncs, si canvien aquestes majories i la setmana que ve caldrà que els 9 senadors decideixin si Gérard Larcher continua com a president del Senat i, per tant, com a tercera autoritat de l'Estat. Ara el temps, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix amb cel serè i, com tenim vents de mar lleugers, una pujada de temperatura moderada. Però això sí, amb valors excepcionals per l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Joncet, 30 als Masos, 29 a Corbera la Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Corsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. És copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè e Santa Eulàlia, que plora per haver estat destituïda.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
7: Sóc a Perpinyà, davant mateix de l'estadi Emé Giral, per fer memòria amb un home que ha treballat en l'ensenyament, és conseller pedagògic, té una gran passió pels ocells, és membre del grup ornitològic del Rosselló i porta un cognom il·lustre de la literatura catalana, Joan Claudi Tocavents. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I gràcies d'acollir-me aquí a casa teva en una tarda del mes d'octubre tranquil·la. Tranquil, ho dic, perquè no hi ha maig aquí,
8: sí,
7: a l'Ossal.
8: Sense soroll, sense vent, doncs tot va bé.
7: Perquè estem a l'altre costat del carrer, és l'estadi.
8: És l'estadi, justament. Ho podem veure les cames dels jugadors.
7: Ah, sí? Les cames, sí, es poden, sí, veure? Quan juguen?
8: Aquí, quan juguen. Ah. Però en un espai molt limitat.
7: És a dir, que quan hi ha un maig, sents l'ambient de l'estadi.
8: Sí, completament.
7: El públic,
8: sí,
7: sí, com, sí, crida...
8: Puc saber sense mirar el match, puc saber el partit, puc saber si la cosa va bé o si va malament.
7: Ets seguidor de l'USAP, tu?
8: No, no.
7: No especialment?
8: No, no, soc pas aficionat, però ho segueixo.
7: D'acord. I suposi que per la mobilitat, quan hi ha un match, és complicat, no?
8: Sí,
7: per vosaltres?
8: Soc al corrent de totes les dates. I,
7: i les evites?
8: Sí, sí, sí, dels partits, perquè cal vigilar per no ser bloquejat l'entrada del públic, clar, o la sortida.
7: Sí. Bé, Joan Claudi Tocavents, parlem de ton pare, entre altres coses. Jo crec que sí que és un nom il·lustre de la literatura catalana. Parlem, per començar, de la teva família per part de mare. Venen de Rigardà.
8: Sí.
7: Tant la mare com els padrins, també, de,
8: sí,
7: Rigardà.
8: Sí, sí, tothom era de Rigardà, Vinçà, tot aquest sector.
7: El Rigardà és a sobre de Vinçà,
8: sobre Vinçà, sí.
7: El Conflent, eh? Què feien els padrins?
8: El meu avi treballava a la policia. Mm-hmm. I doncs és com això que els meus pares van conèixer, perquè va anar a treballar al Portús, a la frontera, i doncs és així que el meu pare i la meva mare es van encontrar.
7: Molt bé. I la mare, què feia?
8: Professora de matemàtiques.
7: D'acord. I del costat pare, doncs, del costat Tocavents, del Portús, també els avis del Portús?
8: També els avis, sí.
7: L'avi del Portús i l'àvia de l'Empordà, em sembla.
8: Sí, l'avi del Portús, i ella havia fet recerques, doncs el nom de Tocavents sempre ha estat en aquest lloc, l'Albera, i sí, després del Portús, quan es va construir el poble. Mm-hmm. I la meva àvia, ella era de viure d'Empordà.
7: El pare, doncs ja ho he dit, Joan Tocavents. Amb ton pare vaig fer la segona memòria d'aquesta sèrie que he fet, que ara hem passat les 500, és a dir, és una mostra del meu interès que tenia per ton pare. Joan Tocavents va ser el segon, el número 2, d'aquesta sèrie de memòries. El teu pare, un home d'ensenyament, va ser professor a l'Escola de Mestres de Perpinyà, un dels escriptors de Catalunya Nord amb més llibres publicats, narrativa, contes, poesia, teatre, història, lletres de cançons amb Jordi Barra i pels seus espectacles. És a dir, que tu has vist sempre ton pare escriure?
8: Sí. Oh, sí, sí, sí. Des de... Potser pas a l'inici, perquè va començar a escriure. Els primers llibres publicats van ser a l'inici dels anys 80. Doncs jo era ja adolescent. Però sí, amb la feina de professor, sí, el vaig sempre veure al despatx escrivint.
7: En Joan Tocavents, per mi, és literatura i naturalesa. I passejades per la muntanya.
8: Sí.
7: És això... Ton pare, el Joan?
8: És un bon resum.
7: Perquè ell coneix l'Albera, pam a pam, ho coneix, sí, perfectament bé. Bé, ha escrit molt, també, sobre l'Albera. Us hi portava, també, vosaltres?
8: Sí, sí, sí. Això, I això ho he guardat, eh? El gust d'anar a passejar a la muntanya, a la naturalesa, quan ja de petit era caçador, ara no caça, però jo l'acompanyava a la caça al colom i també a fer passejades a l'albera, quan ja de tot petit. Em recordo que una de les primeres vegades on vaig anar amb ell al colom, la meva mare m'havia posat un barret vermell i no va poder fer un tret a cap colom perquè quan arribàvem sembla que em veiem amb aquest barret vermell i els ocells passaven a dret i a esquerra.
7: D'acord. Tu, un pare caçava el colom i tu aficionat als ocells.
8: Sí, pot ser que ve d'aquí, eh? A l'inici pot ser sí, m'agradava molt anar amb ell perquè era el mes de febrer, març, i doncs feia bastant fred, però era, hi havia dies, em recordo que era impressionant, no es veu ara, això, però els vols de centenars de coloms que passaven, amb la tramuntana passaven baix, doncs les abelles ben bé, amb les rapinàries que seguien, era... Pot ser que sí, que ve d'aquí.
7: Ah. I no et feia res que ton pare els caçés, aquests coloms?
8: De petit no. Em recordo que també que feia que quan netejava els conills i tot això, no com que era una cosa normal.
7: Normal, sí. Normal, sí. Sí, d'acord.

0: Avui faig memòria amb Joan Claudi Tocavents. Som a casa seva aquí a Perpinyà, ja ho he dit, al costat mateix, ben bé al costat mateix de l'estadi Aimé Giralt. Tu neixes a Perpinyà l'any 66. La família s'està al Molí de Vent.
1: Sí.
0: Però el Portús és un lloc també la teva infància i adolescència.

0: Sí, hi havia aquest costum d'anar de l'altre costat de la frontera. Bon, i se podia anar al barri espanyol
1: Sí,
0: també, això sense
1: és
0: cap
1: clar.
0: dificultat.
1: I en aquell moment ja hi ha gent d'aquí, rossellonesos, que van a comprar el Portús, o no ha arribat encara això?
0: Em sembla, dels que em recordo, sí, potser als anys 70 sí, ja perquè em recordi de cues de botures per anar fins al Portús, a vegades espantoses. Doncs sí que ja devíem anar,
1: D'acord.
0: potser després del 75, segurament.
1: Ton pare, en la memòria que li vaig fer, em va explicar la manera d'estalviar-te aquests embussos de cotxes,
0: Sí.
1: passant per, sapàs
0: Passant
1: quines carreteretes,
0: sí, per
1: no?
0: Morellàs,
1: Sí.
0: Rinoguès.
1: Tu coneixes bé tot això,
0: Ah,
1: clar,
0: sí, això.
1: evidentment. I em va explicar també a ton pare, en Joan Tocavents, les seves aventures amb Bellaguarda. Ell ha escrit sobre Bellaguarda. No sé si la casa que teníeu abans és la casa que té ell ara actualment,
0: Sí, és
1: que
0: la
1: és a prop
0: mateixa,
1: de
0: no ha canviat. Sí,
1: Bellaguarda, eh? No ha canviat,
0: és.
1: eh? Per tu, el castell de Bellaguarda va ser un lloc també de descoberta, d'aventures, un lloc de
0: Sí,
1: jocs, també?
0: perquè hi anàvem a jugar, però no pas com ell, eh? Hi havia pas aquestes jocs de batalles entre gent
1: Sí.
0: del barri de baix, del de dalt, tot això no. Però hi anàvem a jugar i també hi anàvem a buscar, segons les estacions, hi anàvem a cercar espargs al febrer. També quan plovia anàvem a cercar cargols i tot això, doncs era un lloc de passejada,
1: D'acord.
0: també.
1: Però si podia entrar fàcilment,
0: Sí,
1: doncs. Sí.
0: se podia entrar. Com es pot ara, es podia fer tot el torn
1: Sí.
0: del castell, es podia entrar al Fortin, que és el petit castell que és una mica a sota, però l'interior del castell no.
1: Ell em va explicar que havia baixat dins un pou molt profund.
0: Sí, és el pou que fa 60 i
1: Sí,
0: picos metres,
1: sí, sí.
0: sí. I va baixar quan a un moment es va fer. Bé, just abans que es pugui visitar, s'havia fet recerques i s'havia buidat tota l'aigua. I en aquest moment havia pogut baixar
1: Sí.
0: amb una mena d'ascensor
1: Sí, m'ha explicat així, sí.
0: de treu. Sí, i van baixar. Bon, els arqueòlegs per veure si hi trobaven coses interessants i doncs ella va aprofitar a baixar dins del pou.
1: Abans m'has parlat, Joan Claudi Tocavents, d'històries entre dos barris, aquí al Portús.
0: Sí, això era del temps del meu pare, perquè quan anaven a l'escola hi havia els del barri espanyol, direm, i
1: Sí.
0: els del costat
1: Ah,
0: francès, i em
1: d'acord.
0: sembla que hi havia
1: Ah,
0: baralles.
1: sí?
0: Sí.
1: No ho vas viure, això?
0: No,
1: No.
0: no, no.
1: S'havia acabat ja. Hi havia
0: Sí.
1: enfrontaments entre uns i altres,
0: Sí,
1: doncs.
0: sembla que sí. Però
1: Espedregades, que en diuen.
0: a la
1: Sí.
0: meva època no.
1: Hi ha Bellaguarda i després hi ha també les restes arqueològiques de Panissars.
0: Sí, això van ser descobertes
1: El 83,
0: sí, quan
1: per
0: era
1: Jordi
0: adolescent. Sí,
1: Castellví.
0: és el Castellví que ho va descobrir. Sí, sí, sí.
1: I tu coneixies ja la zona, suposo,
0: La zona,
1: abans.
0: sí, perquè és la zona de Casa al Colom.
1: D'acord.
0: I doncs una zona de pas. Ara hi vaig per la migració dels ocells, perquè és un lloc, o el Coll del Portús, i el Coll de Panissars també és molt interessant a nivell ornitològic. Hi havia unes ruïnes d'un convent de l'edat mitjana, i doncs a sota s'ha descobert el que eren
1: D'acord.
0: els restes del Trofeu de Pompeu.
1: M'has dit el coll de Panissars, com suposi que altres colls, que un lloc d'observació molt bo pels ocells, perquè és clar, els ocells quan emigren passen pels colls,
0: Sí,
1: que és el lloc
0: és
1: més
0: fàcil,
1: fàcil.
0: sí. Sí, és. Bueno, tots els colls són interessants, però a les Alberes hi ha el del Portús, que és molt ample, doncs depèn, hi ha ocells que passen a per tot, doncs és una mica més difícil per comptar, però hi ha també el Coll de Banyuls, que és molt interessant per la migració. A Cerdanya, també, just a sobre del Coll de la Perxa. Tot això, sí, són llocs molt
1: D'acord.
0: interessants, això.
1: Bon, ja hi arribarem, als
0: Sí.
1: ocells.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: A Joan Claudi toca béns. Estem a casa seu aquí a Perpinyà. Ets conseller pedagògic. Has estat conseller pedagògic de català, ara ho ets de llengües estrangeres.
2: Sí.
1: Bé, vas començar a estudiar microbiologia genètica.
2: I sí, sí.
1: Com
2: sí,
1: és
2: sí.
1: Això?
2: Vaig fer això.
1: Com s'arriba?
2: De la vida. No, és que vaig fer els meus estudis, els vaig fer a Tolosa, a l'Institut Nacional de Ciències Aplicades, doncs l'INSA de Tolosa, i doncs m'interessava molt tot el que era biologia, microbiologia. Era l'inici de... Com vaig estudiar, era l'inici del sequençatge de l'ADN i tot això, doncs m'interessava molt, i doncs vaig escollir aquesta branca i doncs vaig fer 5 anys. Doncs tinc el títol d'enginyer en microbiologia i genètica microbiana.
1: Doncs vas acabar els estudis.
2: Vaig acabar els estudis i després calia fer el servei militar. Doncs just després dels estudis he marxat a Madagascar per fer el servei dins del que s'anomenaven el VSNE, Voluntaris pel Servei Nacional dins l'Ensenyament, i doncs em vaig quedar 2 anys a Madagascar. I quan vaig tornar, vaig buscar feina. Bé, va ser bastant difícil, no vaig trobar res que em convenia.
1: Feina amb això de la microbiologia genètica.
2: Sí, vaig candidatar a l'Institut Pasteur, a empreses així. Jo m'interessava, el que m'interessava força era la recerca, i finalment, al cap de 6 mesos no havia trobat res, doncs em vaig dir, bé, ara què faràs? Doncs vaig presentar doncs no era pas l'escola normal, era ja l'UFM en aquesta època per ser mestre, i doncs vaig tenir el concurs i és com això que...
1: D'acord, vas entrar en l'ensenyament.
2: Sí.
1: Doncs va ser una decepció no trobar feina en el que volies fer.
2: Clar. Finalment, quan ho estic mirant des d'ara, no, perquè sobre el moment potser sí, perquè
1: hauries hagut de marxar del país també, segurament,
2: sí,
1: no?
2: Sí, també. Això clar, perquè sí. Aquí no hi havia feina aquí per
1: la microbiologia genètica.
2: No
1: t'ho he demanat abans. Suposi que el català el tens de la família, tu.
2: Sí, sobretot dels avis, perquè el pare i la meva mare parlaven francès entre ells, i ens van parlar francès. Però quan al Portús, amb els avis, sempre parlaven català. Doncs era una mica estrany, perquè quan hi penso, el meu avi me parlava francès, el pare del meu pare, però quan parlava amb la seva dona o quan parlava amb el meu pare, parlava català. I doncs això ho vaig sentir i aprendre així.
1: I un dia et vas trobar parlant català? O va haver-hi un moment de voluntat, també?
2: Un moment de voluntat, perquè saps, hi ha gent que diuen que han après l'anglès amb els Beatles,
1: sí.
2: I jo vaig aprendre el català amb el Lluís Llach. És l'interès per Lluís Llach, sí. I les seves cançons que...
1: I el comprenies, el Lluís Llach.
2: Sí. L'entenia, sí. I després ho vaig estudiar al Liceu. Al Liceu vaig estudiar català, en opció, es podia fer, sí. I doncs és així que...
1: I els avis de Rigardà haurien parlat català, també?
2: Sí, també. Sí.
1: D'acord. I a tu també et parlaven català?
2: No.
1: Tu et parlaven francès?
2: A mi en francès.
1: Era el moment en què els menatges els hi calia parlar francès.
2: Se'ls hi calia parlar francès, sí.
1: Vas fer de mestre a Talteüll, crec, no?
2: Sí. 5 anys.
1: 5 anys.
2: Molt curt, finalment.
1: Sí?
2: Sí. Finalment, perquè vaig tenir el concurs del 93, i el meu primer lloc de treball va ser l'escola de Talteüll, el 94, i als anys 2000 he marxat a Perpinyà per fer de conseller pedagògic.

0: Joan Claudi Tocavents. Avui faig memòria amb ell, ja he dit que, entre altres coses, té una gran passió pels ocells. Es pot dir que és una gran passió el que tens pels ocells? O és sí. Un interès com un altre?
1: No, és més que un interès. Sí, més que un interès perquè jo, quan puc, sempre em passejo amb els prismàtics, ho tinc a la motxilla...
0: Sempre a punt, doncs.
1: Sempre a punt, sí, sí, sí.
0: Ets membre del grup ornitològic del Rosselló. En quin moment creus que comença per tu la història d'aquesta passió? Hem parlat de les passejades que feies amb ton pare.
1: Sí, sempre m'ha interessat tot el que era en relació amb la naturalesa. Cal dir també que el meu oncle, el germà del meu pare, era professor de ciències naturals i també amb ell anaven a buscar pallagostins i coses així, i tot. Sempre ens hem interessat als insectes, en les pedres, doncs, les plantes, doncs hi havia un interès ja de petit, i potser pels ocells més aviat a l'inici dels 20 anys, perquè jo feia molt excursionisme, muntanya, alpinisme, i a un moment t'interesses a l'entorn, i doncs em vaig interessar primer pels rapinyaires. I bon, després, quan ja coneixes una mica, bé, amplies els temes d'interès i doncs, els ocells en general.
0: I interessar-se pels ocells vol dir observar els ocells?
1: Vol dir observar, vol dir participar a tots els que anomenen ara ciències participatives, doncs és... fer conèixer les seves observacions, perquè si vas a observar ocells, bon, és un ple per tu, però si a més ho dones a conèixer...
0: Ho comuniques, doncs, això,
1: Són dades que poden servir per la protecció i pel cens dels ocells, i doncs interessar-se pels ocells és també interessar-se a la protecció dels ocells i doncs dels espais naturals on criguen.
0: És el que feu al grup ornitològic de Rosselló,
1: Sí.
0: Què vol dir observar els ocells? Vull dir, agafes uns prismàtics i els mires, i què mires?
1: Jo no sóc un bon observador, perquè els prismàtics no són potser la primera cosa per observar. Quan estic amb els ornitòlegs especialistes, la primera cosa és que observen amb les orelles. És a dir, que el sentit el més important pot ser
0: captar el cant de l'ocell.
1: Sí, perquè hi ha molts llocs, els boscos, per exemple, jo amb els primàtics puc detectar 3-4 espècies. Si coneixes els cants, en detectes molt més. Doncs això ho tinc de treballar encara tinc de progressar dins d'aquest.
0: Però quina és la mecànica de l'observació? És a dir, primer escoltes, deus apuntar, doncs, acabo d'escoltar, i identifiques el cant de l'ocell, suposo, no?
1: Sí, doncs sí, és això, i doncs apunta les espècies. Ara hi ha eines extraordinàries. Abans els anotava sobre un carnet, i doncs després feia fitxes d'observacions que tornava al grup ornitològic,
0: i ara
1: tens unes aplicacions amb el mòbil, una que es diu Naturalist. Pots posar tot el que observes, et geolocalitza i pots entrar a les espècies, molt, molt pràctic.
0: D'acord. I l'interès, doncs, és identificar els ocells en aquell lloc precís.
1: Sí, i millorar el coneixement.
0: Sí.
1: Perquè, en final...
0: Coneixement vol dir
1: l'objectiu
0: la vida
1: és
0: de l'ocell.
1: Sí, la vida i on és, i doncs es pot censar per veure si l'evolució de les poblacions són positives o si van de baixa, doncs totes aquestes dinàmiques, i veure si hi ha espècies que són en perill perquè desapareixen, veure quines proteccions es poden posar en plaça i quines mesures es poden prendre.
0: I l'evolució és positiva o negativa en aquest cas, actualment?
1: Depèn de les espècies, però si mirem el conjunt de les espècies d'ocells, és negatiu.
0: Negatiu.
1: És negatiu. Sobretot per tots els que són insectívors. tots els que són insectívors van de baixa, les orenetes, els capsigrans, totes aquestes espècies van baixant de manera molt preocupant.
0: I sabeu per què?
1: És un conjunt de causes, és a dir, bon, el primer, jo penso que la primera causa és la desaparició dels aliments, és a dir, que dels insectes. Hi ha un estudi alemany que ha dit, que s'ha fet fa 2 o 3 anys, que ha mostrat que a Alemanya han perdut 60-70% del total de la biomassa d'insectes. És a dir, que es passa una espècie que ha desaparegut, és sobretot les espècies d'insectes, bé, s'ha reduït, la població s'ha reduït del 70%. Doncs això, els ocells que tenen
0: un menester
1: depenen de
0: menjar insectes,
1: forçosament van de baixa.
0: Però hi ha canvi climàtic, hi ha contaminació...
1: Canvi climàtic pot afavorir algunes espècies, però, per exemple, posen en perill tot

0: Mandalany, pot ser espècies escasses que venen quan hi ha un cop de fred, que fan gelades, que venen aquí perquè fa un xic més bo que al nord de la França, de
1: D'acord.
0: França.
1: Ja m'has explicat que és en els colls, Coll de Panissars, el Coll de la Perxa, el Coll de Banyuls, no?
0: Sí.
1: Uns llocs que van molt bé per observar els ocells.
0: Sí, però n'hi ha molts, eh? Si vas a l'Estany de Canet, per exemple, també és
1: També,
0: molt interessant. Bueno, té una freqüentació molt alta, però al moment del pas, si et poses al que diuen la colina de Saint-Nazaire, a costat de
1: Sí.
0: l'Estany, aquí també hi ha pas d'ocells.
1: I què passa? Plantes allà i t'hi passes hores.
0: Sí, amb els prismàtics i a la llarga vista, i t'hi passa, sí, t'hi pots passar la jornada.
1: Hores.
0: Sí.
1: I tu ets especialista amb algun ocell, amb alguna espècie d'ocell?
0: No, m'agraden molt els ocells de muntanya, doncs la perdiu blanca. No sóc especialista de... No, no diré que sóc especialista d'un ocell en particular. Aquí tinc, bueno, sempre tenim l'estadi, tinc una espècie molt interessant que fa el niu sota les tribunes de
1: Ah, sí?
0: l'estadi. És el falciot pàl·lid.
1: Ah.
0: És una mena de falciot que viu a l'entorn del Mediterrani, i que doncs a França es veu aquí, a Montpellier, fins a Marseille, em sembla, i doncs cria just a costat de casa, doncs això
1: Doncs
0: també
1: el
0: és...
1: tens ben observat, aquest.
0: Aquesta la conec bastant bé perquè
1: Sí.
0: és molt a prop.
1: I tu, quants cants d'ocell pots reconèixer?
0: Uf, pocs,
1: Pocs?
0: pocs, diré. Per ser segur que estic segur que és l'espècie a la qual pensi, pot ser 30, 40,
1: Pocs, dius? 30 o
0: és
1: 40?
0: poc.
1: Ah,
0: Ah, no,
1: d'acord.
0: tole, que normalment sap
1: Ah, sí?
0: reconèixer 200,
1: Ah, bo.
0: 300, sí.
1: Ah. En tenim aquí, a Catalunya Nord,
0: Sí,
1: d'ornitòlegs
0: sí, sí, sí,
1: que són tan bons com aquests que
0: sí. Sí,
1: dius?
0: ah, sí,
1: Sí.
0: en tenim uns quants, sí.
1: Ah. He vist a la pàgina web del grup ornitològic rossellonès que tenim aquí a Catalunya Nord unes 300 espècies d'ocells.
0: Sí, és això, sí, deu ser això. Si contem els nidificants i els que venen a l'hivern i els que
1: Sí.
0: passen, sí.

0: que feu en el marc del grup ornitològic rossellonès?
1: Hi ha tot el que és estudi dels ocells del departament. Doncs això ho fan els aficionats i benèvols com jo, però també tenim uns assalariats que treballen per exemple, fer el cens dels ocells dins del marc de projectes europeus o de reserves. I doncs tot això és la part científica, direm. Fem educació també, intervencions a prop dels escolars, sortides per donar a conèixer a la gent les espècies, sí, i els ocells. Són dos eixos importants, sí. I el tercer és també és fer protecció, i doncs hi ha una part també jurídica que és de provar d'anar a l'encontre de les lleis o de les decisions que pensem que van a l'encontre de la protecció dels ocells, com la caça del gaifer, per exemple.
0: Sí. Perquè es pot caçar?
1: Pel gaifer és una mica complicat. És a dir, que el fet de poder-lo caçar depèn de la reproducció. I doncs, com que fa 5-6 anys que la reproducció és molt dolenta, no s'autoritza tirar un ocell. Aquí a Catalunya Nord, si vas del costat de la Rieja, en poden tirar uns quants. I doncs vam fer un recorregut contra una decisió de matar un gaifer el 2015, em sembla, a Cerdanya. Doncs el gai va ser matat. A més, no té cap interès, eh? Un gai, no sé si qui ho va poder tirar, a més.
0: Sí.
1: I doncs vam guanyar fins al Consell d'Estat, en apel i al Consell d'Estat, i ens vam pensar que, justament, com que havíem guanyat al Consell d'Estat i que l'Estat havia ser condemnat per aquesta autorització, havíem pensat que potser podríem tenir una llei de protecció d'aquesta espècie que és en via de desaparició en tots els massius. Només al Pirineu queden encara unes poblacions un xic importants, però a les Vosges, als Alps, també va molt malament, i finalment no.
0: No va arribar la llei, doncs.
1: No va arribar la llei, bon.
0: I continueu encara?
1: Hem de continuar.
0: És clar.
1: Hem de continuar.
0: Joan Claudi, tu vas participar en el comitè organitzador dels congressos d'ornitologia de les Terres de Parla Catalana que es van celebrar a Barcelona i a Menorca. El primer a Barcelona i el segon a Menorca.
1: Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Representaves...
1: Jo representava
0: Catalunya Nord.
1: Catalunya Nord, sí, sí. El grup ornitològic. I Catalunya Nord, i doncs totes les comarques de Catalunya eren representades en aquest sí. Congrés. Era l'inici de l'ICO, és l'Institut Català d'Ornitologia. I doncs l'idea era de fer pel primer congrés era de fer un balanç dels que es feia, que feien les diferents organitzacions, sí, a cada comarca.
0: El nivell d'interès pels ocells és alt a Catalunya Sud?
1: Molt, molt. Em sembla que sí, molt alt. Mm. Sí, sí, hi ha molta gent que participa, que surt a observar, que transmet les seves observacions. Sí, sí, sí, hi ha una afició molt forta, més que a França.
0: Bé, doncs, Joan Claudi Tocavents, es pot dir que cada cap de setmana vas a espiar els ocells o no?
1: No, tinc el temps. Com que tinc també altres centres d'interès, no. Cap de setmana. Però quan provem d'anar a muntanya cada cap de setmana, això sí, sí. I doncs sempre es pot fer observació. No hi vaig amb l'intenció de fer ornitologia, però sí...
0: Aprofites també un poc, no?
1: Sí, aprofito l'ocasió si puc fer fotos, sí, o observar ocells, sí.
0: Has dit que tens altres centres d'interès de la mateixa intensitat que els ocells?
1: No, perquè seria difícil.
0: Ah.
1: No, a mi m'interessa també. N'hi ha dos lligats amb també amb el medi ambient, són les orquídies d'aquí, doncs les orquídies europees. Vas fer cultura, però observar i fotografiar les orquídies que tenim a França. I bueno, també això, aquests darrers anys em som tornat a interessar a les papallones, també. Que són també
0: pateixen també,
1: pateixen
0: no?
1: També del canvi climàtic i doncs també és interessant. I això també dins el marc de la fotografia, perquè és molt més senzill fotografiar papallones que no pas ocells.
0: Sí, sí, clar, sí, segurament.
1: No, després tinc altres centres d'interès. El confinament em vaig tornar a posar a tocar la guitarra, que ho havia deixat de fa temps. Doncs,
0: sí.
1: Havia après a tocar la guitarra quan era petit, i fins a 17-18 anys, i doncs va ser l'ocasió, com que no se podia sortir de casa, doncs de tornar...
0: Guitarra clàssica,
1: guitarra
0: rock,
1: clàssica.
0: Cançó...
1: Guitarra clàssica.
0: Sí, ets bo?
1: Guitarra. No.
0: No, però vull dir, pots fer un petit concert?
1: No, de moment no. A més, em posa... No, tinc massa track. No, és massa difícil. Jugar amb un públic, no. Això és encara més difícil. No, però tinc el nivell on em puc fer ple i doncs ja és pas mal.
0: Molt bé.

0: Bé, arribem ja a la fi de Caixa Memòria amb Joan Claudi Tocavents. És una tarda tranquil·la del mes d'octubre del 2021. Casa seva, ja ho he dit, és demà mateix. Aquí ho veiem, a través del balcó. L'estadi Aimé Giral t'he demanat músiques. Per cert que ton pare, en Joan Tocavents, ha estat un home molt proper al Jordi Barra. Va escriure pels espectacles que va fer en Jordi Barra. Tot això ho has viscut, tu?
1: Sí. Sobretot a l'inici, sobretot al moment on feien els espectacles, les peces de teatre, el Trabucaire. Sí, m'havien...
0: I vas participar als espectacles?
1: I vaig participar per preparar tot el decor i tot això. Sí.
0: Els Angelets de la Terra, aquell tríptic de la Reina de Mallorca...
1: El rei de Mallorca no era més gran, però els Angelets sí, em recordo, que anava a tallar, feia el sotobosc, doncs anava a recuperar branques. Sí.
0: D'acord.
1: Per muntar el sotobosc sobre l'escenari.
0: Eres l'encarregat del sotobosc.
1: Del sotobosc, sí.
0: Molt bé. Bé, per les músiques vas començar demanant una trompetista que últimament... Se la coneix millor que abans, eh?
1: Sí, jo la vaig conèixer dins el marc de Jazzèbre. Doncs feia un concert que era a una església de l'Aude.
0: Estem parlant d'Erela Besson.
1: Erela Besson, és això. Sí. I feia el concert amb un guitarrista que es diu Nelson Veras. Va ser un moment màgic, era molt preciós. La trompeta que es pot tenir una representació d'un instrument fort, de tot això que són les bandes i tot això, i finalment ell ho fa molt, és molt delicat, i aquesta peça que es diu Neu, Neja, em fa venir pell de gallina. És, veritablement ho trobo molt ben encertat.
0: I va sovint a Jazzèbre?
1: Sí,
0: si t'interessa el jazz?
1: Sí, cada any. Sí, cada any.
0: Què més?
1: Doncs per canviar d'ambient és el Rammstein. He triat Du Hast, que pot ser una de les que són més, amb més energia. Doncs això és hard rock, sí. Metal.
0: Pots passar de la guitarra clàssica a l'hard rock.
1: Sí. M'agraden tots els estils. Hi ha pocs estils que no m'agraden. El rap, pot ser. Amb el rap tinc més dificultats. Sí. L'espai de la meva generació deu ser per això. Però sí, tots els grups de metal, Iron Maiden, els antics, tot això, Trust, en francès, tot això, sí. Okay. Sí.
0: I Paco Ibáñez?
1: Paco Ibáñez, això era del... ho vaig conèixer quan era al Liceu, i per la poesia del Federico García Lorca. Mm-hmm. I doncs també és un... I ho vaig anar a veure... a Perpinyà fa molts anys, i trobo que és molt senzill, una guitarra, una veu, la poesia del Lorca també.
0: A més que ell, les poesies dels poetes espanyols els ha musicat molt bé, eh?
1: Sí, molt bé.
0: Ha trobat unes músiques fantàstiques.
1: I també m'agraden molt bé les adaptacions que ha fet d'algunes cançons
0: de Brassens,
1: del
0: eh?
1: Brassens, sí. És molt ben encertat.
0: Sí. Què més m'has demanat? Aquest és un guitarrista.
1: Sí, aquest és un guitarrista que he descobert
0: que diu...
1: fa pocs anys. Es diu Yamandu Costa. És un guitarrista brasiler i té una virtuositat, quan tu mires a YouTube, és extraordinari. Té uns dits, és un xic fort, té uns dits un xic grossos, i amb els seus dits fa coses que no t'ho pots imaginar fer amb les teves mans. I doncs és una música, latinoamericana, té una particularitat, toca amb una guitarra amb 7 cordes. Ah. Doncs que és una particularitat d'una guitarra del Brasil, i se troba també una guitarra 7 cordes a Rússia. I doncs ell ha fet aquesta peça, que és Rans Russa, sí. Doncs per recordar el moment on va anar justament a Rússia per veure i compartir.
0: D'acord.
1: Aquest coneixement. Okay. Sobre la guitarra de 7 cordes.
0: D'acord. I si tenim temps, Lluís Llach, ja has dit que va ser clau per la teva recuperació sí. de la llengua.
1: Sí, sí, sí. I doncs, bueno, t'he dit que tocavi en guitarra clàssica, però també a vegades puc cantar cançons de Lluís Llach amb la guitarra.
0: Sí, amb la guitarra,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I què cantes?
1: Oh, bé,
0: què et surt bé de
1: aquesta?
0: Vinyes Verdes.
1: L'estaca sí. ben segur, sí. perquè és la més emblemàtica.
0: I no és difícil de tocar.
1: No és difícil de tocar. Laura... les més senzilles són els de l'inici.
0: Sí.
1: El bandoler és molt més complicat.
0: Sí. Però,
1: i doncs Vinyes Verdes, sí. perquè parla justament de les nostres vinyes, que quan tinc el record del Lluís Llach, que presentava la cançó i que deia teniu sort a Catalunya Nord d'encara tenir aquestes vinyes,
0: sí.
1: que vinyes que toquen al mar, que van fins al mar, que això no...
0: S'ha perdut el sud.
1: S'ha perdut, sí. no ho hem sabut conservar. Sí, sí, sí.
0: I has anat sovint a escoltar-lo, el Lluís Llach?
1: Oh, sí.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. Penso que ben bé a 7 o 8 vegades.
0: Carai.
1: Sí, sí, sí.
0: Joan Claudi Tocavents, estic molt content que m'hagis acceptat fer memòria i que m'hagis acollit aquí a casa teva tocant a l'Estadi Més Giral de Perpinyà una tarda del mes d'octubre del 2021.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies a tu i pel cafè que m'has ofert.
1: Em va ple.
0: Gràcies, adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
3: Radio Arels. A tu i 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Indignació a l'oposició d'Elna per la decisió de l'actual batlle d'extrema dreta de canviar el nom del cinema de la vila. El cinema ilebrenc portava fins ara el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès, membre de la resistència i figura de l'anticolonialisme. L'actual batlle d'extrema dreta, Steve Fortel, considera que aquest nom és massa polític i rebatejarà el cinema com la Bobine Ilibérienne. El batlle, antic membre del Partit Nacionalista Francès, ja va esborrar els arcs de Sant Martí que hi havia pintats en alguns passos de vianants de la vila només arribar al càrrec. Canviem de qüestió perquè a Ribesaltes ja s'ha posat la primera pedra de la nova presó de la Garriga. Aquest centre penitenciari haurà de tenir lloc per 500 presos i haurà de servir per descongestionar la presó de Perpinyà i altres centres de l'Estat. La població reclosa a l'estat francès és cada vegada més gran i els problemes lligats a aquesta sobrepoblació són recurrents, també ho són a la presó de Perpinyà. El centre penitenciari de la Garriga hauria d'obrir abans del 2029. I el partit polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre el seu 40è aniversari. El partit té un conseller departamental i alguns dels candidats a qui donaven suport han guanyat les municipals. Però tot i això té molta menys força que alguns partits regionalistes d'altres nacions de l'estat francès. El copresident d'Unitat Catalana, Mateu Pons, ho valora així.
3: A Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada voten sempre basc, alsacià, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Aquí, a Catalunya del Nord, potser que no voten sistemàticament per unitat. Les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, passen en prioritat i que potser nosaltres, si és això que també hem de canviar.
2: I a la platja de Canet, ahir van sortir de l'ou una desena de tortugues babaues que van poder entrar al mar. Aquesta espècie de tortuga pon els ous de forma natural a les platges de sorra i està amenaçada per la pressió turística de les zones costaneres com Canet mateix. En aquest cas, va caldre tancar un petit espai de la platja per garantir que els estiuejants no farien malbé els ous en el període d'incubació que dura gairebé 2 mesos. I aquest cap de setmana hi ha eleccions a l'estat francès, unes eleccions estranyes i que no es votaran a Catalunya Nord. Són les eleccions de la meitat del Senat, on es voten 178 senadors de 64 departaments, però als catalans no toca votar-los fins al 2029. Qui vota en aquestes eleccions són els grans electors, és a dir, càrrecs electes com consellers departamentals, regionals, diputats, senadors i alguns consellers municipals. L'interès d'aquestes eleccions serà veure si canvia alguna cosa a les majories de la Cambra Alta. Actualment el centre-dreta controla la majoria de l'hemicicle i el Partit Socialista és la segona força. A més, l'extrema dreta no té ni tan sols grup propi al Senat perquè només té 3 senadors. Diumenge sabrem, doncs, si canvien aquestes majories i la setmana que ve caldrà que els 9 senadors decideixin si Gérard Larcher continua com a president del Senat i, per tant, com a tercera autoritat de l'Estat. Ara el temps, l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Seguim amb una massa d'aire càlid sobre casa nostra i, com anunciat, una estabilitat atmosfèrica que es tradueix en cel serè i, com tenim vents de mar lleugers, una pujada de temperatura moderada. Però això sí, amb valors excepcionals per l'època de l'any. Les màximes són homogènies a tot el territori. Freguen o assoleixen els 30 graus, com és el cas del Conflent. 26 a Puigbalador, 25 a Ena, 28 a Joncet, 30 als Masos, 29 a Corbera-la-Cabana, 28 a Sant Esteve i Vingrau, 27 a Elna i Cervera, 29 a Arles i 27 a Corsaví. Avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. Malauradament, no és el cas per aquest any. és copatrona de Barcelona amb Santa Eulàlia. En tot cas, hi ha una llegenda que diu que quan plou per la Mercè és Santa Eulàlia que plora per haver estat destituïda.
1: Rosselló,
4: Vallespí,
1: Conflent,
4: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. A Salelles, 95.
1: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: El Partit Polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre els seus 40 anys d'història i per això aquesta hora volem saludar el seu copresident, el Mateu Pons. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Heu fet una celebració ara fa uns dies. Mira, primer de tot et preguntaré una mica com va anar aquesta celebració dels 40 anys.
6: Va ser una celebració, vam fer el congrés primer de les 9 a les 11 i després a les 11 vam fer la celebració dels 40 anys, és a dir, amb els militants d'unitat, però també amb tots els simpatitzants i amics polítics que ens van fer l'amistat de venir a celebrar amb nosaltres aquests 40 anys. I era amb molt bon ambient i molt festiu. Doncs era un moment molt agradable.
2: Unitat Catalana té enguany per primera vegada un conseller departamental del seu propi partit, el Jaume Pol. No sé quina valoració faríeu de la situació actual del partit, tenint en compte això, aquest fet que podríem dir que pel partit és històric, però que també hi ha un context global més complex, no?
6: Sí, alors, és veritat que políticament és molt diferent dels anys 90, on vam entrar a l'Ajuntament de Perpinyà amb el Jean-Paul Duy, i en el qual hi havia bastants elegits d'unitat. Després, d'un partit que era molt perpinyanenc, més devingut un partit més departamental en els últims anys, i tenim elegits un poc dins d'altres ciutats i sobretot les municipals a Perpinyà. El resultat ha pas estat terrible, però s'ha aconseguit tenir elegits dins d'altres municipis, mentre que en 2020 havíem tingut cap elegit i en 2026 n'hem tingut alguns, doncs és millor i tenim un consell departamental, doncs està bé.
2: Clar, això hi ha altres nacions dins de l'estat francès que els partits regionalistes tenen molta més força que Catalunya Nord. Com ho expliqueu això, doncs, que en aquest cas costi més als partits locals o catalanistes, doncs, de tenir aquesta força política?
6: Hi ha dues coses. La primera és que perquè doncs Unitat forma part dels membres de Regió i Pobles Solidaris, i hi havia el director del Peiro Costa, l'Occità, que va venir justament als 40 anys a celebrar-nos. Doncs dins aquesta federació dels partits regionalistes independentistes i autonomistes francesos, hi ha els corsecs, els bascos, els alsacians, els bretons, que ells sí, tenen millors resultats en l'àmbit polític i electoral. Hi ha dues coses que expliquen això. La primera és que hi ha un poc, no sé, com una distància entre el món cultural cívic catalanista i el món polític catalanista. És a dir, que a Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada, normalment a les municipals, generalment, voten sempre basc, alsacià, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. Políticament, parlo. Doncs això és la primera cosa, és el primer element, que aquí es canvia un poc, és que aquí, a Catalunya del Nord, potser que Van se guanyar, hi ha bastants, però tots els que estan, no sé, els pares alumnes, a la bossola, d'arrels, etcètera, etcètera, no voten sistemàticament per unitat, eh? Perquè és l'únic partit polític català aquí. Vet aquí, que no és obligatòriament la prioritat. La cultura i la defensa de l'identitat, inclús quan les associacions porten aquest objectiu. Hi ha coses en les quals les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, les qüestions de passen en prioritat i que potser nosaltres, si és això que també hem de canviar, no portem prou als altres temes. Això és la primera cosa. I la segona és que hi ha, vull fer anar, per exemple, a Còrsega i al País Basc francès, aquí tenim una molta més gent de fora, i sobretot del nord de França. I potser també, i és el problema que hem tingut, més de manera general els catalanistes, inclús dins el món cultural i cívic, no hem aconseguit veritablement dir a la gent que pot ser nord-català sense parlar la llengua. La cosa és que, en canvi, has d'adherir al territori i no has de menysprear la nostra llengua. Però pots parlar únicament francès i ser nord-català.
2: I això, clar, ara em comentaves a Mateu Pons d'Unitat Catalana, doncs aquests temes que hi ha pendents i que s'haurien de canviar, diguem, si més no des de Unitat o des dels partits, doncs amb un discurs catalanista. Com ho podeu fer això de cara als propers anys, doncs, per canviar aquesta tendència? Teniu com algunes pistes de cap on voleu anar, doncs, per revertir aquesta situació?
6: Sí, és en termes de comunicació. És en termes de comunicació, és que hem de demostrar a la gent del país, de Catalunya, que Unitat Catalana és un partit, i és un partit amb història, 40 anys, es compta que fa 40 anys que existim i que encara estem aquí, que és un partit amb militants que són seriosos a nivell ideològic, a nivell de treball intel·lectual i a nivell de treball al carrer, i demostrar que sempre és folklòric o no sé què, i que, de fet, el catalanisme és un regionalisme que és un projecte econòmic, social, mediambiental, cultural i identitari del país. I que són tots aquests aspectes que hem de subratllar. I el que ja hem començat a fer, és veritat, sobre les qüestions més de medi ambient, quan conjuntament amb els ecologistes hem organitzat la manifestació contra el golf de Villanova de Larao, que havia agrupat més de 4.000 persones, que era molt. Doncs ja ens hem ficat un poc sobre aquests temes de medi ambient, i però hem d'anar també sobre els temes econòmics, els temes socials, per demostrar que voilà, si som elegits, no sé, al municipi, al departament, etc., no ens encarregarem únicament de temàtiques de llengua i de cultura catalana. Però ben segur que ens encarregarem d'aquestes temàtiques també.
2: Molt bé, doncs el repte, no sé si pels propers 40 anys, però pels anys que venen, sempre sí. Els moments de fer aniversari és un moment de mirar també cap al futur i veure una mica què cal canviar de cara als propers anys. Hem estat parlant amb el copresident d'Unitat Catalana, el Mateu Pons. Moltes gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies a tu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
3: Dimecres 23 de setembre, a Ràdio Arrels, com cada dimecres, amb nosaltres en comunicació, Pere Becca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, actualitat internacional, política internacional, més ben dit. Abans es parlava molt, segurament més que avui, d'imperialisme americà. I la cosa estranya, finalment, és que avui, més que des de fa molts anys, doncs, potser aquest imperialisme americà és més actiu que mai. Però, Pere Becca, justament, és que tu penses que es pot dir que existeix aquesta idea d'imperialisme americà?
4: La idea, evidentment, que existeix encara, sinó que ha canviat d'aspecte. A mitjans del segle XX, la denunciació de l'imperialisme americà era una paraula molt comuna, molt utilitzada per tots els mitjans de tot el món, perquè es considerava que els Estats Units estaven recreant una mena de colonialisme tal que s'havia conegut al segle XIX i al començament del segle XX, i que això ho feien de manera a vegades molt brutal. Després va venir l'any 1989, la caiguda del mur, al final del segle XX, amb una idea d'imperialisme que, si tant continuava existint, no se'n parlava tant i no es comunicava tant sobre d'aquest aspecte, perquè semblava que la victòria globalment del capitalisme occidental era una victòria definitiva sobre de les forces considerades, i ho dic entre cometes, com retrògrades, que podien haver-hi amb el comunisme a Rússia i amb el encara més comunisme de Mao Zedong a Xina. I que havia quasi bé desaparegut aquesta idea de denunciar l'imperialisme americà, perquè semblava que aquest imperialisme estava apoyat sobre d'una idea de democràcia i que era la base del progrés, almenys econòmic, de tot el món. I per tota la propaganda quedava clar que amb la caiguda del mur de Berlín, amb el desmantellament de la URSS, amb les dificultats que coneixia en aquell moment la Xina, amb les conseqüències de la revolució cultural, els valors de llibertat i de democràcia havien superat tots els sistemes que poguessin existir, almenys aparentment. Per el que fa dels estats, el francès com l'espanyol, que ens coneixen més a prop, estaven o havien tornat a integrar la OTAN, és a dir, el sistema de defensa de l'Atlàntic Nord superat pels americans. Això de Gaulle havia demanat que l'estat francès sortien, però Sarkozy va voler tornar-hi. Semblava que el dòlar era la moneda no dels Estats Units, però de tot el món, ja que moltes transaccions, i especialment per lo que és del petroli, del cost de desplaçaments, etc., de totes les transaccions financeres, estaven comptades en dòlar. I el model capitalista que portava endavant als Estats Units era insuperable per assegurar la promoció no sols de l'economia, però tanmateix de la cultura, o almenys una certa cultura. Doncs sí, la preeminència econòmica dels Estats Units tenia per conseqüència preeminència cultural amb els llibres, però sobretot amb el cinema i amb totes les noves tecnologies de comunicació que es posaven en plaça. 25 anys després de l'any 2000, què queda de tot això? Evidentment que la idea dels Estats Units com a agents de la pau mundial ha fracassat totalment. Hi ha conflictes a tot arreu, Ucraïna, a l'Orient Mitjà, però també a Amèrica del Sud i a l'Àfrica, I moltes vegades aquests conflictes han estat provocats o mantinguts per la política dels Estats Units. Això em recorda molt l'imperi romà, aquell lema de si vis pacem para bellum, si vols la pau, prepara la guerra. Els Estats Units sempre han estat preparant la guerra i sempre dient que hi anaven per la pau, tenen per conseqüència de portar endavant guerres que provoquen catàstrofes econòmiques i ecològiques a tot el món. Actualment, tot arreu, poblacions es revolten contra aquesta dominació dels Estats Units principalment, però de l'Occident globalment, i cada vegada es demostra a través de la reacció dels estats suposadament democràtics occidentals que hi ha un menyspreu total de la democràcia, mantinguent dictadures el motiu de mantenir la pau en els països que estan en dificultats econòmiques i mantinguent globalment aquesta idea de la supremacia d'una minoritat blanca, minoritat religiosa i una minoritat de concentració de riquesa, la qual política no és sol la que porten els Estats Units a través de tot el món, sinó també la que porta el propi govern dels Estats Units cap a la seva població. Marginació de les poblacions negres i immigrades del sud, marginació de la part de població que no domini les noves tecnologies i, sobretot, imperialisme total del diner. Cada acció política que porta endavant l'actual govern dels Estats Units s'ha d'analitzar també amb la conseqüència econòmica que pot tenir no sols per aquest país, sinó per la família o el grup o al voltant del president dels Estats Units. És a dir, que no es parla més d'imperialisme americà, però la realitat és que actualment els Estats Units, per les polítiques que porten a través del món, volen controlar totes les riqueses, és el cas de Groenland i també de Canadà, volen controlar totes les capacitats econòmiques en imposant la seva moneda com moneda única d'intercanvis i volen imposar el seu idioma. L'exemple més clar és el Canadà, que Trump va declarar que no entenia per què s'havia d'utilitzar el francès a Canadà, inclús al Quebec, que això era un impediment per a les empreses americanes que produïen utilitzant l'idioma anglès. Una mica com va ser el cas en un moment determinat a l'estat espanyol amb les produccions catalanes etiquetades en català de cara a l'estat espanyol. És a dir, que no és el mateix imperialisme, encara que hi hagi militars i que hi hagi bases, però és un imperialisme econòmic que es posa a tots els nivells, la producció, la consumació, l'economia, l'ecologia i les capacitats d'un país de tenir la seva pròpia producció intel·lectual. L'estat francès parlava de l'excepció cultural francesa. Doncs tot això demostra que aquest imperialisme, encara que hagi canviat de nom, queda una de les dades essencials de la política nord-americana.
3: I la pregunta pot ser ara, Pere Beckham, com pot evolucionar tot això?
4: Doncs és difícil calcular-ho i declarar-ho. I la funció d'algú que mira de reflexionar sobre les situacions no és de preveure el futur. Però es veu que la situació s'està complicant cada dia més. L'ingerència d'Estats Units cada dia és més necessària per poder mantenir el seu sistema polític. I no parlo únicament de les famoses eleccions de mig terme per les quals Trump necessita tenir èxits exteriors per demostrar la seva totopotència, però també les necessitats econòmiques. Anar, sortir del país el president de Venezuela amb tots els efectes que podia tenir i portar-lo a la presó als Estats Units tenia per únic objectiu de controlar les reserves de petroli més importants del món actualment, sembla, de Venezuela. Anar a buscar Groenland dient que se'l vol fer entrar als Estats Units té com única voluntat de controlar les matèries primes i, independentment, de controlar també la defensa, però per la defensa, per el control militar, no necessitaven integrar el Groenland. I anar a bombardejar poblacions com ara la d'Iran era també amb la voluntat oficialment de no donar-los la bomba atòmica, però és una broma, perquè no hi eren en cap manera, encara que hagués tingut la bomba atòmica, no hagués tingut la possibilitat d'enviar-la cap als Estats Units. Això necessita mitjans logístics que actualment no té l'estat d'Iran. Però l'idea era també de poder tenir una mà de control sobre el petroli iraní i del petroli a tota la zona, com ho van fer anteriorment amb un altre govern, en Iraq, en el qual els Estats Units van anar a buscar també el control del petroli. Llavors, l'evolució es veu perfectament anys enrere. Recordo que el president Clinton havia acabat el seu mandat, o potser estava acabant, havia vingut a Barcelona, a invitació de la Cambra de Comerç, a parlar de com anava l'economia mundial. I va acabar amb aquesta frase, que era per ell, millor ser catalans que talibans. És a dir, millor fer negoci que no pas terrorisme. Avui, els dirigents dels Estats Units ni ho diuen, això. No volen saber altra cosa que el que existeix en el seu propi país, i no sols en el seu propi país, sinó en el seu mateix grup sociocultural, és a dir, blancs, d'origen d'Europa Occidental, emigrats o sortits de les primeres vagues d'immigració als Estats Units, i ni hasta l'organització política, les organitzacions polítiques internacionals com Europa, no els hi donen cap impressió de necessitat, d'eficacitat, de poder ser un interlocutor. El que volen els Estats Units en aquests moments és mantenir els seus privilegis, mantenir el seu nivell econòmic, ecològicament continuar a gastar sense cap consideració sobre l'origen de l'energia que gasten i sense permetre en qualsevol manera a països que intenten organitzar-se de manera diferent de poder-ho fer en tranquil·litat. És a dir, que els Estats Units, per exemple, a través de les seves empreses, detenen actualment, això és un fet conegut, detenen actualment una quantitat fenomenal d'innovacions tecnològiques que permetrien de gastar menys gasolina, de gastar menys matèries primes, però si no ho fan és precisament perquè aquestes mateixes empreses viuen sobre del petroli i viuen sobre del control que tenen les matèries primes i que no volen que es trobi altres maneres de consumir, altres maneres de funcionar. Però es veu cada dia més que pensar les coses polítiques només en termes de mercat i pensar els acords polítics, com ho diu molt sovint el senyor Trump, com siguin deals, és a dir, intercanvis, és a dir, negocis, en el qual, al final, els Estats Units són els únics que guanyen, això no pot durar. I arribarà un moment que hi haurà poblacions que no tindran, aquest moment ja ha arribat per algunes, que no tenen res més a perdre. Són, per exemple, els palestinians a Gaza. Són una colla molt petita, molt poc potent, però resisteixen. I altres països, els Houthi, per exemple, en aquests moments, també han resistit i han baixat el cap molt de temps, però ara ja comencen a trobar les eines. Tancament del estret d'Hormuz i ara de Bab el-Mandeb, és a dir, la porta de la Mar Roja, és a dir, 25 o 30% del comerç mundial, no sols de petroli, que passin per aquest camí. Això tindrà per conseqüència d'encarir tota l'economia mundial i doncs cada vegada que s'encareix, els Estats Units buscaran, per exemple, a través de mesures aduaneres, la manera de fer-ho pagar per algú més. És tenir un menys preu total sobre el que pot ser per un poble les necessitats bàsiques: la salut, la llibertat d'expressió i la capacitat econòmica de mantenir la seva pròpia vida i la dels seus fills. I sembla que els Estats Units estaven fent els passos actualment per arribar a que molts països no tinguin més remei que un remei de resistència. L'exemple de Canadà és molt significatiu. Canadà ha sempre sigut l'aliat dels Estats Units. No era un estat membre dels Estats Units, però era extremament prop. I ara, de cop i volta, el nou president de Canadà, el nou primer ministre de Canadà, ha decidit que prou i que s'havia de resistir, fins i tot fent acords amb l'Unió Europea. Em sembla que estem vivint un moment en el qual l'idea de dir ens hem de posar tots darrere dels Estats Units per lluitar contra Rússia i contra Xina està passant de moda i que actualment molts països estan buscant el seu propi camí. Potser això serà una cosa que permetrà, inclús per poblacions que estiguin com la nostra, separada entre dos països, de trobar un camí per la seva pròpia existència. Gràcies per la seva atenció.
3: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana entrant, dimecres, a la mateixa hora i a qualsevol moment, a radioarrels.cat. Bon dia.
4: Molt bé, bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.

És aquesta mascla cantarella viril bastant antiga que retruny dins de la garita de la valenta sentinella quan penso en la Fernanda trempo sense mà.

mal humor sap enganyar. La vida s'enlluerna tot vigilant, la gran llanterna canta així el guardià del far. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan

Ja ha resat, la tarda cau, però té l'ànima trista. Canta així el seminarista, agenollat com un esclau. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan penso en la Roser, trempo també. Si penso en Leonor, Déu meu, no trempo millor. Però si penso en la Rut, no trempo ni ajagut.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Aquesta setmana presentem a Ràdio Arrels l'àlbum Tot va malament d'Incendi. Avui amb la cançó Ignorància. Aquesta cançó que, això ho estem comentant amb el Marc Aguadé, el Marc Torrijos i l'Adrià Saperes, aquesta cançó Ignorància que bàsicament critica els discursos de l'extrema dreta, que són uns discursos que fins ara estaven molt presents tant en l'espanyolisme com a l'extrema dreta francesa, però ara cada vegada més també des de sectors del catalanisme també hi estan presents. I aquesta cançó va directa a això, no?
4: Sí, sí. I el meu germà també, el Rei Formiga.
3: Què hi té a veure el teu germà?
4: S'està canviant de bàndol. En algun moment militàvem junts a Arran i anàvem al casal popular de la Turba, però ara els dinars familiars són més complicats quan es parla de política.
3: De fet, i hi ha una frase a la cançó que dieu això de la lluita és de classe i no entre iguals, i hi ha tot una part de militància que venia de zones de l'esquerra independentista, que és un procés sociològic, això està canviant cap a Aliança i cap a l'extrema dreta, no?
4: Jo, dins del meu món de iupi, vull entendre que és gent que està confosa de moment i que potser d'aquí uns anys, no sé, se n'adonarà del rotllo o tal. Amb això, el casal aquest, d'on és el casal aquest que l'ha comprat Aliança Catalana o l'estan llogant? El casal de Berga, no?
3: Ah, sí, que estan...
4: Que això molta penya està rajant d'Aliança... Molta penya, que em defensava molt l'Aliança Catalana, està rajant ara d'Aliança Catalana, en plan, hòstia, no sé per on sortiran aquesta penya, i això no mola. Literalment, s'estan barallant entre independentistes, no sé. Vull pensar que està tan confuso que seguiria a sí mismo. Això no s'ha entès aquí, a Ràdio Arrels.
3: Pots fer una traducció
4: Pokémon,
3: encara.
4: Jo jugava al Pokémon en castellà.
3: Pots fer una traducció encara i arreglar-ho.
4: Està tan confós que es va fer ell mateix. És una frase d'un videojoc, del Pokémon.
3: Moltes vegades, quan es critica directament l'extrema dreta i sobretot Aliança, surten 10.000 comptes de Twitter a criticar el concepte. Se n'ha donat ja Twitter Catalunya, que heu fet una cançó criticant Aliança?
4: No tinc Twitter, però estaria guapo, perquè així com a mínim ens escoltaria algú. Marc, tu tens Twitter?
5: Sí, jo els critico, jo soc dels que els critica. Estic tinc de sort fent aquestes coses.
4: I pujar volums, baixar... No en tenim ni idea. Ojalà, estaria molt bé, ens agradaria.
3: Des d'aquí fem una crida a Twitter.
4: Sí, que critiqueu-nos. La cançó és una merda, no m'ha agradat el do sostingut, tot això, dieu.
5: Sí. I l'Aliança Catalana també s'ha molt això de la menor, no?
4: Ah, sí. Hòstia, aquest està molt bé.
6: La gent que té Twitter d'aquests d'Aliança... En un principi han d'escoltar música, no? Perquè quasi tothom escolta música. Què deuen escoltar, aquests de música?
4: Tamboret.
6: Snoop Dogg. O no sé.
4: Un discurs de la Sílvia Oriols. Un discurs de la Sílvia Oriols amb una base de rap de fons.
5: L'Elèctrica d'Arma. Aquesta gent escolta l'Elèctrica d'Arma.
4: I els Catarres.
5: Sí. O...
4: Charango.
6: Veuran alguna figaflaues i tot,
4: La gent que escoltava Charango... És que...
6: Si em van anar a tocar a Madrid...
4: Sí.
3: Vosaltres no toca a Madrid encara?
4: No, però vam tocar amb un grup de Madrid que ens van enviar un missatge a l'Instagram i van vindre a tocar aquí i els molts cabrons, o sigui, van dir, fem concert per concert, vosaltres veniu allà i nosaltres venim aquí, vinga, endavant, genial, organitzem un concert a Terrassa, hòstia, no, ara ja no podeu vindre a Madrid, que està tot saturat les sales, ja està. Doncs mira, si li sali, que no sé.
5: Sí. Aquestes coses no es fan,
4: tio. No es fan, aquestes coses. Sabeu qui ho feia, això? Hitler, per exemple.
6: Ja per començar, ho anaven a fer sense nosaltres, el concert. Vull dir, ja...
3: Sí, els vau convidar a un concert i el anaven a fer sense vosaltres.
4: Ells ens van enviar un missatge de que volien vindre a tocar a Catalunya i volien tocar amb nosaltres. I vam dir, doncs, endavant. I van dir, després vindreu vosaltres a Madrid, tocarem junts allà, tal. I els vam organitzar el concert per aquí... Llavors, el dia que nosaltres podíem, ells no podien, es van buscar una altra data. Quan ja havíem donat tots els contactes, van intentar tirar el concert sense nosaltres, que això va ser com les coses més lletges que ens han fet mai. Al final, jo m'ho vaig poder organitzar per fer el concert i després van cancel·lar el bolo de Madrid. O sigui...
5: Això és el que fa PSOE en Catalunya.
4: Maledicció gitana. Sí.
3: Bé, doncs escoltem Ignorància d'Incendi.

0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcí, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus a fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'esperava, s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
3: Rosselló,
5: Vallespí,
3: Conflent,
5: Cerdanya,
3: Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 24 de setembre del 1948 neix Jaume Sisa. El músic i cantautor barceloní és fill d'un pare antic combatent anarquista i d'una mare catòlica. Sisa és una de les figures més conegudes de la contracultura underground catalana i de moviments hippies dels anys 70 i 80. Es pot referir a ell amb el qualificatiu de galàctic. Entre els estils musicals que l'han influenciat hi ha el rock, el folk, la música progressiva, però també la rumba, la cobla i la cançó. A més de la seva carrera sota el seu nom, també ha format part de grup de folk, de música dispersa i l'orquestra Plateria, i ha col·laborat amb la companyia de teatre de Goy de Gom. L'essència de la seva obra és en català, però durant una de les seves etapes va viure a Madrid. Va adoptar el pseudònim de Ricardo Solfa i va enregistrar 4 discos en castellà. Escoltem ara el Jaume Sisa amb la seva obra més emblemàtica, Qualsevol nit pot sortir el sol, publicada l'any 1975.

les 12 van arribar la fada bona i venta focs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els boscos sols no ho en salvaran del canvi climàtic. Bon dia. Pensar que els boscos resoldran l'emergència climàtica és tranquil·litzador, però parteix d'una mala comprensió del cicle del carboni. Un article que es pot llegir a The Conversation explica que els oceans i les aigües de superfície en capturen cada any 29.000 gigatones de CO2 davant de les 2.000 dels organismes fotosintètics. A més, la fotosíntesi s'atura amb la sequera, la nit, la canícula, el gel o la caiguda de les fulles, mentre que l'arbre mai no deixa de respirar i, per tant, també d'emetre CO2. Fixar carboni no equival a segrestar carboni i un bosc només és un pou de carboni si a llarg termini n'emmagatzema més del que n'allibera. Això depèn de la salut de l'ecosistema. Amb biodiversitat, bacteris, fongs i cucs incorporen el carboni de la fusta morta al sol, que sovint en guarda molt més que la part aèria dels arbres. Si el bosc crema, pateix una sequera llarga o desapareix per plagues, esdevé, al contrari, una font d'emissions i el cercle viciós s'agreuja amb més combustible acumulat. Les plantacions comercials d'espècies exòtiques, amb treball mecànic del sol, fertilitzants i maquinària pesant, provoquen també una pèrdua massiva del carboni del sol i les monocultures són molt vulnerables. Per exemple, a l'estat francès, només el 14% de la fusta recollida serveix com a fusta d'obra duradora, mentre que el 68,4% es crema com a energia. També és enganyós creure que els arbres de creixement ràpid segresten més carboni. El que compta és la longevitat, diuen els autors d'aquest estudi. La conclusió, que es pot llegir a The Conversation, és que cal preservar els boscos antics i humits, afavorir la regeneració natural i exigir balanços de carboni complets a tota la filera. Un bosc no es redueix als seus arbres i davant d'un problema complex, qualsevol solució simple és un parany.
1: Ràdio Arrels.

que potser l'any que ve i et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Arrels de rumba.
2: Joan Pau Escudero.
3: Les etiquetes comercials han definit sovint les modes musicals de cada època. Avui analitzem com el concepte de rumba ha anat canviant de significat al llarg de la història.
4: Les modes sempre han imposat noms originals per motius comercials. Anys enrere va ser el mambo, el cha-cha-cha, el rock and roll, el twist, etc, etc. Ara tothom vol parlar de flamenc. Flamenc perquè està de moda la paraula flamenc i perquè les coses van així. De rumbes, doncs n'hi ha unes quantes. La paraula rumba és prou antiga en el món de la música i té significats bastant diversos. Podríem parlar de la rumba cubana, la rumba europea, la congolesa, la gitana, americana, etc, etc. Americana, nord-americana. Clar, des d'un punt de vista rítmic, això poden ser realitats diferents i a vegades molt diferents.
3: Per entendre aquest concepte, cal viatjar primer a la Cuba dels segles XVIII i XIX. Aquesta és la rumba original creada per les comunitats d'esclaus africans.
4: En primer lloc, hem de parlar de la rumba cubana, que potser que és l'origen a nivell, pel que fa a la paraula, de les altres. La rumba cubana, doncs, que és una rumba que és una música ètnica, cultural, de pròpia dels ascendents dels esclaus africans que van arribar a Cuba al segle XVIII i XIX, que es fa encara actualment, que és una música polirítmica, molt rica des del punt de vista de les percussions, des de la qual el nom es va escampar a d'altres músiques cubanes que tenien a vegades algun element de la rumba pròpia del descendent dels esclaus, i això ho incorporaven amb altres músiques de moda, i a la paraula rumba, perquè va semblar que quedava bé, doncs es va estendre a d'altres músiques cubanes.
3: A la meitat del segle XX, el concepte es barreja amb el mambo i el cha-cha-cha, un fenomen comercial que va començar a escampar-se cap a Europa.
4: Després d'això va passar als Estats Units amb cubano-americans o catalano-cubans com el Xavier Cugat, que va fer servir aquesta paraula per músiques que ja no tenien res a veure amb la rumba pròpia dels descendents esclaus cubans. Aquesta rumba americana, doncs, va arribar a Europa. A Europa, abans de la guerra, doncs, hi havia una cançó com ara el Marinella del Tino Rossi. Això pretén ser una rumba, també. Tino Rossi diu que això és una rumba. No sé quina classe de rumba és allò, però és quan arriba això a Europa, doncs també hi ha la paraula es posa de moda. Una altra mena de... S'escampa abans de la guerra la paraula rumba per parlar de músiques ben, ben diferents. Tot això funciona molt a Catalunya. Els gitanos tot això ho escolten. Abans i després de la Segona Guerra Mundial, doncs, la paraula rumba es fa servir per músiques ja bastant diferents de la rumba cubana autèntica. El 1946, em sembla, la pel·lícula Gilda, la cançó que està de moda, que és Amado Mio, a la partitura es pot llegir Tempo de rumba, quan en realitat allò de rumba té molt poca cosa. Si de cas seria una mena de bolero, potser, però de rumba té poca cosa a veure amb la rumba.
3: Després de la Segona Guerra Mundial, es comença a posar de moda la rumba en l'àmbit de la música popular a la península Ibèrica. Però aquesta encara no és com la rumba que entenem ara.
4: Tenint en compte que és una paraula que està de moda, doncs s'escampa. La qüestió és produir primer discos de pedra dels antics, després arriben els discos més moderns, però això ja és a partir dels anys 60 i en parlarem després. doncs s'escampa la paraula per parlar de músiques ben, ben diferents. I es graven discos abans de la guerra, com una cançó que es deia La rumba de Chelito. N'he sentit versions més tardanes, dels anys 50. Allò no té absolutament res a veure amb una rumba cubana. Tampoc no té res a veure amb una rumba gitana. Són exemples, i n'hi ha molts, del que es feia servir de la paraula rumba, tal com es feia servir en aquells anys 30, 40 i 50. Hi ha un context general cubà o afrocubà que arrela bastant a Europa Occidental, especialment a la península Ibèrica i a França mateix, o a Itàlia també, països llatins, i no pas exclusivament. Això fa que entre el 49, 50, 51 es talla ben bé la moda del mambo, del cha-cha-cha. Tot això s'escampa amb una velocitat extraordinària. Entremig de tot això, doncs, es fa servir la paraula rumba, també, perquè si convé, doncs, perquè també està de moda la paraula, i tot el que és afrocubà, doncs, funciona amb cha-cha-cha, mambo, rumba. I hem parlat, doncs, de rumba cubana amb el significat principal, històric, el primer, doncs, que és la rumba dels ascendents dels esclaus africans a Cuba. Hem parlat de rumba americana, tipus Xavier Cugat i altres autors, artistes americans dels anys 50. Hi ha una rumba que arriba a Europa, fins unes músiques anomenades rumba, doncs, a l'Espanya de la preguerra i de la postguerra, això, la mateixa cosa, l'estat francès, i tard o d'hora hem d'arribar a la rumba dels gitanos catalans, que és una altra cosa encara, i que és la rumba que s'ha posat de moda actualment a Catalunya, a l'estat espanyol i més enllà. Tot això podem parlar-ne en el proper capítol.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
2: Confluència dedicat a la salut del Conflent ha estat enregistrat el 19 de setembre 2026. Escoltem un extracte on el doctor Major parla de les urgències i el fisioterapeuta Marc Morera de l'edat de la pacientela.
3: Perquè les urgències, per exemple, són llocs on hauria de venir la gent amb enfermedats urgent. Però quan passes un dia a la mar i t'agafes un cop de sol i que te'n vas a les urgències amb una persona que fa un infartus, és diferent. I bueno, s'ha d'aprendre primer que vens d'aquí, perquè t'hem passat tot el dia desnudat a la platja, bueno, m'he picat per autats o no sé què. Això no és urgent. Abans la gent se'n recorda d'aquí, dels vells de parada, hi havia un botó que s'havia de primar, Ruig, al centre medical, aquí, primaves i tenies l'esposa o el metge, que et deia, què et passa? Així, vinc, i venia aquí, i al carrer et deia, com me fas, què me dius, no tens res, estem a casa. Ara, quan fem un partit de rugbi de nens, hi ha un que pren un cop, l'altre que no sé què. Al final hi ha 3, 4, 5 nens que se'n van a les urgències. Per què? Perquè han jugat al rugbi i s'han fotut un cop al cap, que no és res. Abans que hi havia un metge al costat del carrer de joc i que li deia no és res, vestent. I quan tenies una orella que et feia mal o un cop a l'arcada, estava bé pel futur. Jo he tingut, m'ha trencat el cap, super, és això el rugbi. Bueno, ara se'n van a les urgències, passar 2 o 3 o 5 hores, i el que té necessita, espera. I tothom hi va perquè no hi ha metges aquí, i doncs s'ha d'anar i ja.
4: Josep Marc, fa una vintena d'anys, potser més, l'any 2000 s'ha tancat la maternitat, doncs això perquè no hi havia prou naixement, però això és per tu un error o realment respon a una qüestió de rendibilitat de la salut?
3: És això. Si puc dir alguna cosa d'aquest
4: És una ràdio encara lliure.
3: Ah, sí, de lliure, estic lliure de sempre. Doncs, és un problema de diner, únicament, perquè el número de parts hi havia 350, i de 350 eren triats, és a dir, que si estaven bessons o un part un poc presumit difícil, baixava Perpinyà. Si les haguessin guardat aquí, havien fet 420 o no sé què. El problema és que els obstetricià no ha volgut venir de Perpinyà. I costava diner perquè hi havia una comadrona 24 hores, una infermera de puricultura 24 hores i 8 llits de part. I això costa diner. I doncs han dit millor deixar això, i la direcció aquesta, que era el grup, ha dit no, i hem dit oh, quina mala sort, i jo, i han plegat.
4: Bé, malauradament, ara saltem d'una generació cap a l'altra. La pacientela és una pacientela molt envellida, Marc?
5: Moltíssim. I a vegades també sí que és veritat que ens trobem molts domicilis que realment és trist, però no necessitaria fisioteràpia, que vas allà a fer companyia a vegades, perquè estan molt sols. I a mi molts cops m'havia passat que el doctor em donava un ordenança per fer caminar el pacient i agafar i no trobar-lo necessari, parlar amb la família i dir, escolta'm, jo per fer-lo caminar, a mi és un tipus de teràpia que, bueno, que no m'acaba de... O sigui, fer caminar un pacient ho puc fer jo, ho puc fer el seu fill, o sigui, i has parlat amb la família, ah, jo no tinc temps. I llavors és aquelles coses que dius, ostres, però què passa? I acabes anant perquè veus que la persona, quan tu arribes, té un somriure enorme que és l'única persona que veu durant el dia, tu i l'infermera, al domicili. Llavors, són despeses que es podrien treure, que jo trobo que si la família s'impliqués una miqueta més, però això ja és una miqueta més de tema cultural. Però sí que és veritat que tenim tots els poblets del costat i d'insà, jo la mitjana d'edat són 50 i pico, segurament, perquè tinc gent de 100 i pico, de 90, i de gent jove molt poca. També és veritat que és normal que la gent jove necessita molt menys fisioteràpia. El que deia el rugby, quatre coses més. En principi, quan ets jove no tens per què. Però sí que és veritat que la mitjana d'edat és molt, molt, molt alta.
2: Podreu escoltar Confluència en la seva totalitat divendres a les 7 de la tarda i dissabte a les 11 del matí.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus a fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
5: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: una cançó de Catalunya Nord.
1: Un baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresc al fogot de l'amor, se van casar aquesta lluna darrere, a l'agost, quan els Jaumets són madurs. I el novi ple de galanteria li va dir...

noia era contenta, malgrat el temps sul punt de s'embrumar. Cal que refrenc la ruta és més plasenta, i a la mar arreu vam arribar. M'he del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mit aquí que no se va ficar a ploure,

casa amb els seus jocs patrimonials. La nòvia em feia la grimassa, deia són jocs que són pas ben loials. Si te podia tornar la parella amb els galants que són festejat, del Riberal fins a la Ganganella n'hi hauria prou.

0: Ràdio Arels.
1: Ràdio Arels. Són les 3 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Ràdio Arels. A Morellàs, 88.2.
4: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespir, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 7 al Conflent i al Vallespir, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada de 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespir, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
5: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

Mitzen els racons dels carrers, els cafès, les terrasses, els encerts i els fracassos. Mentre els repartidors signen els albarans,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 7 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ossesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus a fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'esperava, s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
4: Ràdio Arrels, em veig 93.1.
5: Arrels de rumba.
2: Joan Pau Escudero. Les etiquetes comercials han definit sovint les modes musicals de cada època. Avui analitzem com el concepte de rumba ha anat canviant de significat al llarg de la història.
6: Les modes sempre han imposat noms originals per motius comercials. Anys enrere va ser el mambo, el cha-cha-cha, el rock and roll, el twist, etc, etc. Ara tothom vol parlar de flamenc. Flamenc, perquè està de moda la paraula flamenc i perquè les coses van així. De rumbes, doncs n'hi ha unes quantes. La paraula rumba és prou antiga en el món de la música i té significats bastant diversos. Podríem parlar de la rumba cubana, la rumba europea, la congolesa, la gitana, americana, etc, etc. Americana, nord-americana. Clar, des d'un punt de vista rítmic, això poden ser realitats diferents i a vegades molt diferents.
2: Per entendre aquest concepte, cal viatjar primer a la Cuba dels segles XVIII i XIX. Aquesta és la rumba original creada per les comunitats d'esclaus africans.
6: En primer lloc, hem de parlar de la rumba cubana, que potser que és l'origen a nivell de pel que fa a la paraula de les altres. La rumba cubana, doncs, que és una rumba que és una música ètnica, cultural, de pròpia dels ascendents dels esclaus africans que van arribar a Cuba al segle XVIII i XIX, que es fa encara actualment, que és una música polirítmica, molt rica des del punt de vista de les percussions, des de la qual el nom es va escampar a d'altres músiques cubanes que tenien a vegades algun element de la rumba pròpia del descendent dels esclaus, i això ho incorporaven amb altres músiques de moda. I a la paraula rumba, perquè va semblar que quedava bé, doncs es va estendre a d'altres músiques cubanes.
2: A la meitat del segle XX, el concepte es barreja amb el mambo i el cha-cha-cha, un fenomen comercial que va començar a escampar-se cap a Europa.
6: Després això va passar als Estats Units amb cubano-americans o catalano-cubans com el Xavier Cugat, que va fer servir aquesta paraula per músiques que ja no tenien res a veure amb la rumba pròpia dels descendents esclaus cubans. Aquesta rumba americana doncs, va arribar a Europa. A Europa, abans de la guerra, doncs, hi havia una cançó com ara el Marinella del Tino Rossi. Això pretén ser una rumba, també. Ell, Tino Rossi, diu que això és una rumba. No sé quina classe de rumba és allò, però és quan arriba això a Europa, doncs, també hi ha la paraula es posa de moda. Una altra mena de s'escampa abans de la guerra la paraula rumba per parlar de músiques ben ben diferents. Tot això funciona molt a Catalunya. Els gitanos tot això ho escolten. Abans i després de la Segona Guerra Mundial, doncs la paraula rumba es fa servir per músiques ja bastant diferents de la rumba cubana autèntica. El 1946, em sembla, la pel·lícula Gilda, la cançó que està de moda, que és Amado Mio, a la partitura es pot llegir Tempo de rumba, quan en realitat allò de rumba té molt poca cosa. Si de cas seria una mena de bolero, potser, però de rumba té poca cosa a veure amb la rumba.
2: Després de la Segona Guerra Mundial, es comença a posar de moda la rumba en l'àmbit de la música popular a la península Ibèrica. Però aquesta encara no és com la rumba que entenem ara.
6: Tenint en compte que és una paraula que està de moda, doncs s'escampa. La qüestió és produir primer discos de pedra dels antics, després arriben els discos més moderns, però això ja és a partir dels anys 60 i en parlarem després. Doncs s'escampa la paraula per parlar de músiques ben ben diferents i es graven discos abans de la guerra com una cançó que es deia La rumba de Chelito. N'he sentit versions més tardanes dels anys 50. Allò no té absolutament res a veure amb una rumba cubana, tampoc no té res a veure amb una rumba gitana. Són exemples, i n'hi ha molts, del que es feia servir de la paraula rumba, tal com es feia servir en aquells anys 30, 40 i 50. Hi ha un context general cubà o afrocubà que arrela bastant a Europa Occidental, especialment a la península Ibèrica i a França mateix, o a Itàlia també, països llatins, i no pas exclusivament. Això fa que entre el 49, 50, 51 es talla ben bé la moda del mambo, del cha-cha-cha. Tot això s'escampa amb una velocitat extraordinària. Entremig de tot això, doncs, es fa servir la paraula rumba, també, perquè si s'hi convé, doncs, perquè també està de moda la paraula, i tot el que és afrocubà doncs, funciona amb cha-cha-cha, mambo, rumba. Hem parlat, doncs, de rumba cubana amb el significat principal, històric, el primer, doncs, que és la rumba dels descendents dels esclaus africans a Cuba. Hem parlat de rumba americana, tipus Xavier Cugat i altres autors, artistes americans dels anys 50. Hi ha una rumba que arriba a Europa, fins unes músiques anomenades rumba, doncs, a l'Espanya de la preguerra i de la postguerra. Això, la mateixa cosa, l'estat francès. I tard o d'hora hem d'arribar a la rumba dels gitanos catalans, que és una altra cosa encara, i que és la rumba que s'ha posat de moda actualment a Catalunya, a l'estat espanyol i més enllà. Tot això podem parlar-ne en el proper capítol.

t'he cuidat bé, sempre t'he mimat, rodant junts hem deixat enrere el passat. Arribats d'enlloc, viatjant cap al món, hi hem nascut els camins inscrits al comptador. Tots aquests anys ens han separat,

resistirà. Ya sé cómo.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló. I a la tarda, de nou, farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada, a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus a fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'esperava, s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 24 de setembre del 1948 neix Jaume Sisa. El músic i cantautor barceloní és fill d'un pare antic combatent anarquista i d'una mare catòlica. Sisa és una de les figures més conegudes de la contracultura underground catalana i de moviments hippies dels anys 70 i 80. Es pot referir a ell amb el qualificatiu de galàctic. Entre els estils musicals que l'han influenciat hi ha el rock, el folk, la música progressiva, però també la rumba, la cobla i la cançó. A més de la seva carrera sota el seu nom, també ha format part de grup de folk, de música dispersa i l'orquestra Plateria, i ha col·laborat amb la companyia de teatre de Goy de Gom. L'essència de la seva obra és en català, però durant una de les seves etapes va viure a Madrid, va adoptar el pseudònim de Ricardo Solfa i va enregistrar 4 discos en castellà. Escoltem ara el Jaume Sisa amb la seva obra més emblemàtica, Qualsevol nit pot sortir el sol, publicada l'any 1975.

i a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby.

0: Fins aquí qualsevol nit pot sortir al sol, de Jaume Sisa.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: El Partit Polític Unitat Catalana ha celebrat aquest mes de setembre els seus 40 anys d'història i per això a aquesta hora volem saludar el seu copresident, el Mateu Pons. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Heu fet una celebració ara fa uns dies. Mira, primer de tot et preguntaré una mica com va anar aquesta celebració dels 40 anys.
5: Va ser una celebració, vam fer el congrés primer de les 9 a les 11 i després a les 11 vam fer la celebració dels 40 anys, és a dir, amb els militants d'unitat, però també amb tots els simpatitzants i amics polítics que ens van fer l'amistat de venir a celebrar amb nosaltres aquests 40 anys. I era amb molt bon ambient i molt festiu. Doncs era un moment molt agradable.
4: Unitat Catalana té enguany per primera vegada un conseller departamental del seu propi partit, el Jaume Pol. No sé quina valoració faríeu de la situació actual del partit, tenint en compte això, aquest fet que podríem dir que pel partit és històric, però que també hi ha un context global més complex, no?
5: Sí, alors, és veritat que políticament és molt diferent dels anys 90, on vam entrar a l'Ajuntament de Perpinyà amb el Jean-Paul Duy, et en el qual hi havia bastants elegits d'unitat. Després, d'un partit que era molt perpinyanenc, ha vingut un partit més departamental en els últims anys, i tenim elegits un poc dins d'altres ciutats i sobretot les municipals a Perpinyà. El resultat ha pas estat terrible, però s'ha aconseguit tenir elegits dins d'altres municipis, mentre que en 2020 havíem tingut cap elegit i en 2026 n'hem tingut alguns, doncs és millor i tenim un conseller departamental, doncs està bé.
4: Clar, això hi ha altres nacions dins de l'estat francès que els partits regionalistes tenen molta més força que Catalunya Nord. Per què, com ho expliqueu això, doncs, que en aquest cas costi més als partits locals o catalanistes, doncs, de tenir aquesta força política?
5: Hi ha dues coses. La primera és que perquè doncs Unitat forma part dels membres de Regió i Pobles Solidaris, i hi havia el director del Peiro Costa, l'Occità, que va venir justament als 40 anys a celebrar-nos. Doncs dins aquesta federació dels partits regionalistes independentistes i autonomistes francesos, hi ha els Corsacs, els Bascos, els Alsacians, els Bretons, que ells sí, tenen millors resultats en l'àmbit polític i electoral. Hi ha dues coses que expliquen això. La primera és que hi ha un poc, com una distància entre el món cultural cívic catalanista i el món polític catalanista. És a dir que a Còrsega, a Alsàcia, a Bretanya o al País Basc, tot el que és associacions, escoles, etc., cada vegada, normalment a les municipals, generalment, voten sempre basc, alsacià, bretó, còrsec, independentment de les sensibilitats que poden pensar d'un i dels altres. De políticament, parlo. Doncs això és la primera cosa, és el primer element, que aquí es canvia un poc, és que aquí, a Catalunya del Nord, potser que abans de guanyar, hi n'hi ha bastants, però tots els que estan, no sé, els pares alumnes, de la Bossola, d'Arrels, etc., no voten sistemàticament per unitat, perquè és l'únic partit polític català aquí. Aquí, que no és obligatòriament la prioritat la cultura i la defensa d'identitat, inclús quan les associacions porten aquest objectiu. Hi ha coses en les quals les qüestions econòmiques, les qüestions d'atur, les qüestions de passen en prioritat i que potser nosaltres, si és això que també hem de canviar, no portem prou als altres temes. Això és la primera cosa. I la segona és que hi ha, per exemple, a Còrsega i al País Basc francès, hi ha, aquí tenim una molta més gent de fora. I sobretot del nord de França. I potser també, i és el problema que hem tingut, més de manera general els catalanistes, inclús dins el món cultural i cívic, no hem aconseguit veritablement dir a la gent que pot ser nord català sense parlar la llengua. La cosa és que, en canvi, has d'adherir al territori i no has de menysprear la nostra llengua. Però pots parlar únicament francès i ser nord català.
4: I això, clar, ara em comentaves a Mateu Pons d'Unitat Catalana, doncs aquests temes que hi ha pendents i que s'haurien de canviar, diguem, si més no des d'Unitat o des dels partits, doncs amb un discurs catalanista. És a dir, com ho podeu fer això de cara als propers anys, doncs, per canviar aquesta tendència? Teniu com algunes pistes de cap on voleu anar, doncs, per revertir aquesta situació?
5: Sí, és en termes de comunicació. És en termes de comunicació, és que hem de demostrar a la gent del país, de Catalunya, que Unitat Catalana és un partit i és un partit amb història, 40 anys es compta que fa 40 anys que existim i que encara estem aquí, que és un partit amb militants que són seriosos a nivell ideològic, a nivell de treball intel·lectual i a nivell de treball al carrer, i demostrar que som res folclòrics o no sé què, i que de fet el catalanisme és un regionalisme que és un projecte econòmic, social, mediambiental, cultural i identitari del país. I que són tots aquests aspectes que hem de subratllar. I el que ja hem començat a fer, és veritat, sobre les qüestions més de medi ambient, quan conjuntament amb els ecologistes hem organitzat la manifestació contra el golf de Vilanova de la Rau, que havia agrupat més de 4.000 persones, que era molt. Doncs ja ens hem ficat un poc sobre aquests temes de medi ambient, i però hem d'anar també sobre els temes econòmics, els temes socials, per demostrar que voilà, si som elegits, no sé, al municipi, al departament, etc., no ens encarregarem únicament de temàtiques de llengua i de cultura catalana. Però ben segur que ens encarregarem d'aquestes temàtiques també.
4: Molt bé, doncs el repte, no sé pels propers 40 anys, però pels anys que venen, sempre sí. Els moments de fer aniversari és un moment de mirar també cap al futur i veure una mica què cal canviar de cara als propers anys. Hem estat parlant amb el copresident d'Unitat Catalana, el Mateu Pons. Moltes gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies a tu.
2: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.
6: Ja comença.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Gala Placídia, el nucli dur de l'imperi. Constantinople. En una època d'intrigues i tensions religioses, mai no va dubtar d'un fet. Calia tenir en compte els forasters. Si volien evitar-ho, de totes passades, el projecte romà s'enfonsaria. I tot ho va portar així fins al final i fins a les darreres conseqüències. Quan la vella Gala Placídia va arribar a Barcelona l'any 414, es va trobar una ciutat petita, protegida per unes muralles que quedaven molt lluny de la plaça que 15 segles més tard portaria el seu nom. Va ser filla, germana, esposa, mare d'emperadors i Augusta ella mateixa, malgrat que l'imperi romà feia aigües. Gala encara va formar part del nucli de poder immens dels últims governants de l'antiga Roma. Una dona hàbil. Gala Placídia va néixer vers l'any 390 a Constantinople, que en aquells moments era la capital. Filla de l'emperador Teodosi I, responsable de la divisió de l'imperi, en dos, va rebre la millor educació que podia tenir una nena de l'època i, a més, va aprendre el grec, el llatí i va fer estudis religiosos. Va saber prendre bona nota de l'art de la política que observava al seu entorn. Eren anys convulsos d'intrigues i tensions. La pressió dels pobles bàrbars i el paper creixent de l'Església Catòlica obligava a redibuixar l'ordre que havia predominat durant segles. Gala Placídia era filla d'aquests temps i, si bé somiava un imperi unit i fort, era una dona conseqüent en les seves conviccions cristianes. Igualment, va entendre que era necessari incorporar els forasters. El projecte romà, doncs, com hem dit, si volia que sobrevisqués. I així es va casar amb el rei visigot Ataulf. La parella s'estimava amb passió, però també és evident que ella hi veia una gran oportunitat política. Unia el poble visigot al món romà. Les relacions tenses amb el seu germanastre, l'emperador Honori, van fer que Gala seguís a Ataulf i els seus homes camí de l'Àfrica. Va fer una parada a Barcelona i allà va tenir un fill, que va morir sent encara un nadó. El van enterrar a Sant Cugat. Al cap de poc també va morir a Ataulf, assassinat pels seus rivals. Però ella era una cristiana devota. A contracor, Gala va acceptar de casar-se amb un home que detestava, el patrici romà i després emperador d'Occident, Constantí. També ell va morir prematurament i Gala va fer de regent fins que el seu fill comú, Valentinià, va ser major d'edat i va poder actuar com a emperador d'Occident. Llavors Gala va decidir retirar-se de la primera línia política i dedicar-se a finançar obres per l'Església. Va morir a Ravenna l'any 450, als vols de la seixantena. Al gran imperi romà que havia conegut no li quedaven gaires anys.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons,

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord. Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
2: Confluència dedicat a la salut al Conflent ha estat enregistrat el 19 de setembre 2026. Escoltem un extracte on el doctor Major parla de les urgències i el fisioterapeuta Marc Morera de l'edat de la pacientela.
3: Perquè les urgències, per exemple, són llocs on hauria de venir la gent amb enfermedats urgent. Però quan passes un dia a la mar i t'agafes un cop de sol i que te'n vas a les urgències amb una persona que fa un infartus, és diferent. I, bueno, s'ha d'aprendre primer que vens d'aquí, perquè t'hem fet repassat tot el dia desnudat a la platja. Bueno, ho hem picat per autats o no sé què. Això no és urgent. Abans, la gent se'n recorda d'aquí, dels vells de parada, hi havia un botó que s'havia de primar a Ruig, al centre medical, aquí. Primava si tenies l'esposa o el metge, que et deia, què et passa? Així, vinc, i venia aquí, i al carrer et deia, com me fas? Què me dius? No tens res, estem a casa. Ara, quan fem un partit de rugbi de nens, hi ha un que pren un cop, l'altre que no sé què, al final hi ha 3, 4, 5 nens que se'n van a les urgències. Per què? Perquè han jugat al rugbi i s'han fotut un cop al cap, que no és res. Abans que hi havia un metge al costat del carrer de joc i que li deia no és res, bastant. I quan tenies una orella que et feia mal o un cop a l'arcada estava bé pel futur. Jo he tingut, m'ha trencat el cap, super, és això el rugbi. Bueno, ara se'n van els urgents a passar 2 o 3 o 5 hores i el que té necessita, espera. I tothom hi va perquè no hi ha metges aquí. I doncs s'ha d'anar i ja.
4: Josep Marc, fa una vintena d'anys, potser més, l'any 2000 s'ha tancat la maternitat, doncs això perquè no hi havia prou naixement, però això és per tu un error o realment respon a una qüestió de rendibilitat de la salut?
3: És això. Si puc dir alguna cosa d'aquest
4: és una ràdio encara lliure.
3: Ah, sí, jo, de lliure, estic lliure de sempre. Donc, és un problema de diner, únicament, perquè el número de parts hi havia 350, i de 350 eren triats, és a dir, que si estaven bessons o un part un poc presumit difícil, baixava per Perpinyà. Si les haguessin guardat aquí, havíem fet 420 o no sé què. El problema és que els obstetricià no ha volgut venir de Perpinyà i costava diner perquè hi havia una comadrona 24 hores, una infermera de puricultura 24 hores i 8 llits de part. I això costa diner. I doncs han dit millor deixar això i la direcció aquesta, que era el grup, ha dit no i hem dit oh, quina mala sort i jo i han plegat.
4: Bé, malauradament, ara saltem d'una generació cap a l'altra. La pacientela és una pacientela molt envellida, Marc?
5: Moltíssim. I abans també sí que és veritat que ens trobem molts domicilis que realment és trist, però no necessitaria fisioteràpia, que vas allà a fer companyia a vegades, perquè estan molt sols. I a mi molts cops m'havia passat que el doctor em donava un ordenans per fer caminar el pacient i agafar i no trobar lo necessari, parlar amb la família i dir, escolta'm, jo per fer-lo caminar, a mi és un tipus de teràpia que, bueno, que no m'acaba de... O sigui, fer caminar un pacient ho puc fer jo, ho puc fer el seu fill, o i llavors parles amb la família, ah, jo no tinc temps. Llavors és aquelles coses que dius, ostres, però què passa? I acabes anant perquè veus que la persona, quan tu arribes, té un somriure enorme de que és l'única persona que veu durant el dia, tu i l'infermera, al domicili. Llavors, són despeses que es podrien treure, que jo trobo que si la família s'impliqués una miqueta més, però això ja és una miqueta més de tema cultural. Però sí que és veritat que tenim tots els poblets del costat i d'inçà, jo la mitjana són uns 50 i pico, segurament, perquè tinc gent de 100 i pico, de 90, i de gent jove molt poca. També és veritat que és normal que la gent jove necessita molt menys fisioteràpia. El que deia, el rugby, quatre coses més. En principi, quan ets jove no tens per què... Però sí que és veritat que la mitjana d'edat és molt, molt, molt alta.
2: Podreu escoltar Confluència en la seva totalitat divendres a les 7 de la tarda i dissabte a les 11 del matí.
6: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus a fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'esperava, s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
4: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
5: Cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels tenim amb nosaltres en comunicació telefònica Iu Escapa. Bon dia, Iu.
6: Bon dia.
5: Avui, Iu, vols fer algunes reflexions a partir d'aquesta decisió anunciada pel batlle, l'Assemblea Nacional de Perpinyà, Louis Alió, d'organitzar les pròximes festes de Nadal un pessebre, però no pas a l'interior dels espais municipals, ja que la llei ho prohibeix, sinó a l'exterior, i per això Louis Alió ha comprat fins i tot figures gegants del pessebre, i quan diem gegants, la més gran fa 18 metres, per fer aquest pessebre dins l'espai públic i que finalment sigui més visible que mai. Una decisió que et porta i ho escapa a fer diverses consideracions.
6: Sí, sí, és pas únicament aquest fet, perquè aquest fet és el dia d'avui i jo m'ho pronuncio pas, únicament aquest fet és, jo el que veig és que ara, de la nostra societat, hi ha un desig de la gent, que alguns vegades els que tenen el poder, per exemple, de polaritzar la cosa. És a dir, nosaltres tenim el poder i fem el que volem, fem provocacions, no? I això és bastant per idea de posar un pessebre, de fer altra cosa, de fer un nom provocatiu a una plaça, com havia fet en un altre moment, és per fer una polarització. Perquè finalment la gent que contenen el poder sempre tindran gent, si voleu, que van sempre cap al poder, que diran sí, sí, treure un, i els altres diran tenir tot. I això és... aquesta polarització ara és molt fort, és pas fort únicament a Perpinyà, és fort dins del poder una mica per tot. I jo diria que tant dins del poder central, si vols, que dins del poder d'una vila, això és catastròfic, no? I encara més és dins la vila, dins el poble. Perquè polaritzar una vila, dient hi ha els bons i els dolents, i els que respondran a això també entraran dins d'aquesta polarització d'una manera o d'una altra, perquè potser poden pas fer una... És com si era una trampa, no? Eh? És com si era una trampa. I això és molt, molt, molt perillós, perquè una vila és pas un camí als que han guanyat les eleccions, i encara els que han guanyat les eleccions amb una minoria de gent que ha votat per ells, no? I la veritable democràcia és, al moment donat, fer exactament el contrari. Jo tinc el poder, pas per fer el que vull en funció de la meva ideologia, però el que és bo per la generalitat de la gent de Perpinyà, eh? Pel poble. I això implica forçosament, de tenir la voluntat de pas fer polaritzacions. I veiem el dia d'avui exactament el contrari. Exacte. I això, si voleu, té una conseqüència històrica, es pas a Perpinyà, es pas a dir la història, passa sempre priu. La gent que volen pas fer, que volen pas a un moment donat, són gent que són cabri democràtics. La democràcia és jo som guanyat, es pas per trepitjar els que han perdut. No? És per impulsar un projecte que tinc agafant en compte tothom. No? És això el pactisme, és això la democràcia, és això buscar, si voleu, arreglar els problemes de la societat sense violència, amb respecte amb tothom. És això, fer una vila que té una societat dinàmica, fer una vila que té una societat que viu, una societat de la gent que se respecta. Perquè això té conseqüències molt, molt greus. Eh? Suposo que dins la vila tots que seran per aquesta mesura, com d'altres, aquesta mesura és un exemple únicament. Tothom farà pinya contra i els altres faran pinya en contra. No? Això és impossible de desenvolupar una vila així. No? És impossible. I això és de l'interès de ningú. Cap guanya amb això, els que tenen el poder i els altres. Ningú es guanya. La vila perd. La vila perd d'una manera o d'una altra. Eh? Ho veiem a Carcassona, ho veiem a pertot arreu. Cada vegada que hi ha una polarització, els que han guanyat, és la democràcia. Però els projectes que tenen, els tenen de fer, agafant en compte. O amb la capacitat de parlar amb els altres perquè al moment donat siguin pas apartats, siguin pas únicament enemics. I això és també una font de violència. No? Perquè quan parlem de pau, se'n parla molt de pau, ara de pau i treva, la pau és pas únicament l'ausència de guerra. La pau és la capacitat de reglar per la discussió desacords, sovint desacords molt importants, però els arreglar per anar agafant en contra l'altre, pas en fent provocació contra l'altre. Veieu? Eh? I això és un exemple que els que tenen el poder en aquest moment, el que volen. Podem veure també a l'estat central un de l'altre dels asses extrems, eh? Volen fer provocacions únicament per finalment dir nosaltres fem el que voleu, us humiliem, si voleu, eh? I això és exactament el contrari de fer societat. I si mirem el que tenen de fer, almenys dins d'una vila, és buscar el contrari. No? Eh? Jo tinc la sort de ser elegit, sé que hi ha encara quasi la meitat de la gent, o hasta més, que em pas voltant per jo, miri de tenir un projecte cert, però pas un projecte que humilia menysprei l'altre. No? Això ara ensem a 1.000 quilòmetres d'això, eh? Ensem a 1.000, i això és una font de violència, i fa que és impossible d'arreglar els problemes de la vila o d'arreglar els problemes de la societat. Perquè sense una societat pacificada, una societat on els que tenen pas el poder saben també que poden tenir una possibilitat de donar la seva veu, una possibilitat de ser escoltats, això és ben entès, crea dues polaritzacions, l'una contra l'altra, ningú es guanya i és impossible de arreglar el problema de la societat. Perquè el que arregles és únicament el que te va bé a tu. I el que te va bé a tu és pas el que va bé a la societat. L'interès privat, que sigui un partit o una persona, té per res a veure amb l'interès general. L'interès general és pas la suma d'interès privat, no? Un interès de partits. Mai ha estat això. I de la història se veu sempre. I això m'emmarca la voluntat i la cínica de refusar, d'arreglar els problemes, els desacords, amb una discussió democràtica. La democràcia és això. I som aquí. És una evidència que tota aquesta gent, jo dic que tant d'un banc com d'un altre, parlem d'aquí perquè són ells que tenen el poder en aquest moment, eh? Ja, quan tens pas la voluntat de buscar almenys una manera de parlar, si voleu, és que et pas democràtic. I al moment donat, cada vegada aparten-les més les persones que no t'ho gusten. I això s'acaba sempre mal. S'acaba sempre mal.
5: I ho escapa. El problema, has parlat de llei, has parlat de democràcia, el problema és que la llei electoral, l'escrutini electoral, en aquest cas municipal, doncs, dona tota la legalitat al batlle de Perpinyà, en aquest cas, i a qualsevol altre batlle, d'actuar així. El sistema majoritari, tal com està molt desenvolupat a l'estat francès, ho permet i fins i tot ho reforça.
6: És evident. I és per això que jo diria una altra reflexió que se pot fer a partir d'això, és que el jacobinisme, l'estat central, tal com és imaginat a França, jo crec que fa temps que s'ha acabat, però que dura, perquè té estructures fortes, si voleu, que s'ha acabat, i que produeix la impossibilitat de tenir aquesta manera de veure, no? Per exemple, el fet que encara que tinguessis que 40% de veus, acabes tenint 70% de consellers municipals per tu, això és un insult a la intel·ligència i un insult a la democràcia, si ho veiem així. I això fa que poden dir a la gent, mira, jo tinc 70% de consellers, encara que n'hi hagi que 30% que han votat per jo, i al final faig el que vull. I això ben entès, no pot funcionar això al dia d'avui. A un moment donat ha funcionat això, perquè hi havia una societat més o menys homogènia, i que les coses se feien per darrere, no? Hi havia acords una mica que se feien per darrere. Ara, amb aquesta polarització accentuada per la premsa sovint, per una premsa accentuada per moltes coses, això fa que hi ha un bloqueig terrible, un bloqueig que va cap a la violència, no? Perquè és evident que en un moment donat hi haurà violència.
5: Justament, i ho escapa, has partit, per il·lustrar el teu exemple d'un cas municipal. Aquesta mateixa setmana s'acaba de publicar un estudi universitari sobre les vulnerabilitats de l'estat francès de cara a un xoc autoritari. Segons aquests científics, doncs, qualsevol persona que accediria avui al poder, doncs, tindria en mans totes les claus legals per governar de forma totalment autoritària. I aquests universitaris, doncs, avisen que pot ser un veritable perill segons el resultat de les pròximes eleccions d'aquí a pocs mesos.
6: Per això és evident, això. Si els científics ho han posat proves d'això, perquè únicament observant, si observes amb una mica de distància i agafant en compte el que s'ha passat dins la història, això és evident, no? És per això evident. Aquest perill és completament evident i en joven. Els extrems en joven, d'això. I és per això també que pugen d'una manera o d'una altra. I finalment, cada vegada que hi ha gent d'un banc o d'un altre que tenen el poder, tenen pas de poc, si voleu, una, tenen un poder complet sense tenir el respald de molta gent, finalment. I això fa que al cap de 6 mesos tot s'acaba, no? Els primers 6 mesos, sí, farem això, i després no poden fer res, finalment, o no volen fer res, i finalment perden tota credibilitat al cap de 6 mesos. Això és impossible d'arreglar els problemes i és impossible encara més de fer societat. Perquè el més important és de fer societat. Dir la diversitat és de fer societat. I la societat és què?

0: cadascú té el seu lloc, hi ha pas una hierarquia de persones i cal treballar per tothom, finalment. Que la gent que acabin d'arribar, i que un que siguin d'aquí des de sempre, cal treballar per tothom. I és l'única manera de fer societat. Cada vegada que apartes o mostres el dit un grup de gent en dient són ells que són la culpa de tot, això mai és la veritat, perquè hi ha una diversitat, i això mai ajuda a arreglar problemes, però sempre fa que anem cap a conflictes que poden ser molt perillosos, no? Perquè quan una persona així tindria el poder, poden fer qualsevol barbaritat. Oubliem el cas de Carcassona amb la policia. Per què ha parlat? S'ha fet agafar d'una manera estúpida. Per què ha parlat d'això? Perquè hi ha un alcalde que li ha donat la possibilitat de dir això. Si haguessin tingut un alcalde que dia nosaltres respectem tothom, fem així, se respectem la llei democràtica, mai haguessin sentit això. El fet que aquesta gent facin polarització quan tenen el poder, libera la paraula de la gent que volen pas la democràcia, que volen pas discutir, que pensen que tenen la raó tots sols. I això va cap a la violència. És finalment el cas de les parelles, la brutalitat sovint que exerce un home, la dona, és la mateixa origen. Jo no puc pas discutir, puc pas arreglar els desacords d'una manera, en parlant d'una manera intel·ligent, sense violència. I quan tens pas aquesta llei, la violència arriba sempre, hi ha pas cap possibilitat que sigui d'una altra manera. I sense possibilitat d'arreglar també els problemes, perquè mai arregla res. És únicament una presa de poder violència. I la vila, jo ho dic sovint, Perpinyà és un bon exemple, la vila és part per desenvolupar la vila, serveixen de la vila com d'un botí, un botí medieval, un botí medieval, un botí per fer passar idees, per fer polarització, per finalment instal·lar-se també d'una manera personal, perquè hi ha molts privilegis quan tens un poder dins d'una vila com Perpinyà, i hi ha pas cap idea, ni cap desig de fer societat amb tothom i desenvolupar el territori, desenvolupar la vida dins d'un territori que és el nostre. I això, ben entès, és quasi normal, perquè si dones el poder a una persona polaritzada que pensa que ell tot sol té la veritat, pots pas esperar a un moment donat que t'arregli cap problema general. S'arreglarà arreglarà pas els problemes de la vila, s'adobaran perquè això els vagi bé a ells mateixos. I és pas, jo diria una acusació, això, és una observació normal que passa així, no? És tant dins d'una família que dins d'un grup, dins d'una empresa, i deixes una persona fer el que vol, així, sense discussió, sense la possibilitat d'arreglar els desacords d'una manera parlant, en pensant que l'altre pot tenir també una part de la raó, acaba sent intentant d'eliminar l'altre. Eliminar políticament, eliminar socialment i eliminar també físicament, a un moment donat. És el que deia la policia de Carcassona, aquesta policia de Carcassona. Calria una dictatura, calria aquesta gent, els calva, és això. Pensant que passaran pas a l'acte, és un somni, per això. Perquè és evident que a un moment donat ho trapem una altra solució, una altra estructura d'estat, que ho veig molt difícil, una altra manera de veure el governament d'una vila, ho irem cada vegada més cap a això, no? Perquè l'altre problema és que molta gent són contra la polarització, però mai tenen l'idea, precisament, de buscar un consensus entre ells per fer resistència i s'oposar a això. tant que hi haurà pas un consensus entre gent que pensen una mica diferent, però que són per la democràcia, que volen pas aquesta polarització, sempre faran el joc dels polaritzats, no? dels que són els extrems. Encara que sigui un exemple particular, però, per exemple, a un moment donat, dins la resistència en França durant la Segona Guerra Mundial, hi havia corrents molt diferents. I va ser sorprès, em costa la vida, de mirar dels agrupar per ser eficaç per lluitar contra el nazisme. Bé, si em passa en aquest punt, ara, però si volem lluitar contra la gent que volen únicament el poder per ells, per llur ideologia, per una manera molt exclusiva de viure i de governar, cal buscar d'una manera o d'una altra, de fer un uniu d'aquesta gent que volem resistir contra aquestes persones, contra aquesta manera de veure. És l'única manera. Si cada vegada hi anem, cadascú hi va amb la seva idea, hi ha pas cap possibilitat de lluitar contra això. Perquè cap. Perquè arribes molt dèbil a la gent que són molt organitzats, no? I polaritzats, sense dubtes, no? La democràcia també el dubte, l'intel·ligència també el dubte.
1: Era, doncs, la crònica, avui força preocupada, diu Escapa, com cada dijous a Ràdio Arrels, i recordeu com tots els programes, cròniques, reportatges i entrevistes també a qualsevol moment a radioarrels.cat. I ho escapa. Gràcies. Bon dia. Fins la setmana entrant.
0: Fins la setmana entrant. Adéu.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

gran. Només sap el desori i el crit va pujant. És un vals com un altre, però és fet per ballar sol. Una dansa salvatge que no sap lo que vol. Tambors per la cambra,

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Bon dia, sóc a casa del Pere Figueres. Avui parlarem de la seva relació amb la terra. Aquesta relació, des de quan la tens, Pere?
4: Des de 14 anys.
3: Sí, explica'm això una mica.
4: El dimecres, no, abans del dijous, que no anàvem a l'escola, sí. Anàvem amb el meu pare a Puró. I és una cosa que m'encantava, anar amb el papà a podar la vinya el dimecres, el dijous. I a escola no he estat massa bo per jo a l'escola. Només escoltava els ocells a fora i mirava sempre per la finestra. No escoltava pas el professor. I als 14 anys vaig passar el meu certificat d'estudi, que vaig obtenir, i els meus pares van decidir de posar-me 2 anys seguits a l'Escola d'Agricultura de Ribes Altes, que en aquest moment hi havia els nens d'un banc i les nenes de l'altre. I vaig aprendre més o menys el tractor, la mecànica del tractor, les apers, a treballar manualment, al podar, la vinya, els arbres, durant 2 anys. I vaig, als 17 anys, vaig treballar amb el meu pare. Era com l'obrer del papà. I anaven a treballar a la vinya junts. I en aquests moments, si vols fer un lligam amb la literatura, la meva mare, que era un intel·lectual de nota, me posava sota el coixí un llibre cada nit. I al matí em deia, l'has llegit el llibre que t'he posat? Dic, no l'he llegit. El llegiràs a nit.
3: Un llibre en francès o en català?
4: En francès.
3: En francès.
4: I fins i tot vaig començar a llegir amb Baudelaire, amb Verlaine, amb Prévert, tots aquells autors francesos. I un dia me va posar un llibre en català, que era del Joan Amada, ai, com se deia. No recordo pas el títol. És un llibre del Joan Amada. I vaig adonar-me que sabia llegir el català, sense haver-la après. Només a sentir a casa, al carrer, els meus pares parlaven català entre ells, però nosaltres ens parlaven en francès. Però al carrer, al bar, o sigui, hi havia la llengua permanent. Els avis, amb tothom, parlaven català. I vaig començar d'escriure un poc més tard. En francès primer vaig escriure.
3: Què vas escriure? Poesies?
4: Poesia,
3: cançons?
4: Sí. Poesia o, com se'n diu, són narracions, coses que me passaven pel cap. I un dia me vaig posar a escriure al català. I en aquest moment et donaven cursos de català al poble de Pontellà, al vilatge, i no hi anava amb la meva dona, m'havia casat ja en aquest moment, i vaig aprendre més a utilitzar aquesta llengua de manera literària. I tot això era lligat amb la terra, perquè m'encantava tenir d'una banda la llengua que parlaven els avis i d'altra banda una imaginació que em venia sense massa forçar, era pas tampoc massa, però començava de fer versos.
3: I el vocabulari que tenies de la terra, de la vinya, era en català, no?
4: Sí. I doncs això, el lligam entre la casa, la mamà,

0: tocar el Grassens primer, més tard els Dolors Bocarna, i com als anys 65 o 7, no recordo pas, en Lluís Llach comença a cantar. I tinc un disc del Lluís Llach a casa. Me regalen un disc del Llach. I començo a cantar l'Estaca. Sense massa forçar i feia pas els acords com calia, però m'adobava així. I va començar aquí.
1: I això d'una manera personal, o ja amb amics, o, bueno, primer, per exemple, amb el Joan Pau Giner...
0: Això va ser una mica més tard. Primer vaig fer a la casa de la meva mare, abans que em casessi, això, una mica abans, el Granier de Poeta. A la casa hi havia un graner, i ens reunien amb una ampolla de vi, o dues, i ens llegien poesia, en català i en francès. En res més tard, als 17 anys, això devia ser, 17-18 anys, abans de partir a l'armada, el Joan Pau Giner m'havia telefonat a la meva mare, perquè hi havia pas el mòbil a l'època, que passaríem a cercar. Va venir a cercar amb mobileta i vam anar a cantar al Bar Carès.
1: De Puntellà al Bar Carès.
0: De Puntellà al Bar Carès. I després amb el Joan Pau hem fet un lligam molt important, molt afectiu, molt amical. I vam fer molts concerts junts. De cop hi havia pas ningú, de cop cantaven per 4 persones, de cop per 10, però ho fèiem.
1: I què cantàveu? Cançons vostres?
0: El Joan Pau cantava cançons en francès, jo cantava en Brassens i el Raimon. Raimon, sí. Una mica de Raimon. Començaven així.
1: Hi ha una altra dimensió de la teva vida, que és la dimensió artística. Parla'm del que fas, de la teva passió per l'escultura, però una escultura molt particular.
0: Amb els taps.
1: Ai, explica'm què és això i què fas.
0: Abans, passat el sopar o el dinar, sempre feia amb el tap del cava, amb el ferro, feia un personatge. Bo. I un dia em va venir la idea d'agafar un ganivet i d'escoltar el tap de sur. I vaig començar a fer personatges, petitons. Després em vaig posar un tap sol d'un altre, un altre, un altre, un altre, i els vaig posar al cim d'una canya. I vaig anomenar això els canyataps, una canya i un tap. En homenatge al poble canac, que demanava la seva independència.
1: I amb un joc de mots.
0: I amb un joc
1: canya,
0: de mots.
1: Canyataps, canac.
0: Sí, sí, sí. I vaig, en vaig fer molts, ara no en faig tant. Te mostraré l'últim que he fet. I sí, és una cosa perillosa perquè m'he tallat el dit moltes vegades, corrent a l'hospital per fer punts, però m'ha sempre agradat.
1: I és una passió constant o de tant en tant?
0: Abans era una passió constant, ara fa uns anys, com que hi ha la música, l'escriptura, me faig vell, la dona, l'endreça, la casa, i tot això ho faig menys. Però encara hem començat un fa molt poc.
1: És una tasca més d'hivern o més d'estiu, de primavera, o no hi ha cap relació?
0: Bé com bé. Bé, si no sé què fer, per exemple, ara... i que jo tinc al cap una idea, vaig al taller i provo. Després ho puc deixar durant 2 o 3 dies i tornar una tarda o una nit. O al matí quan m'aixeco, perquè la nit he somiat d'un rostre, d'una idea, i torno a posar. Però el més seguit, és veritat, fa uns 4 o 5 anys enrere. Ara no tant.

0: Parlem de la teva música i de la teva cançó. Sempre has sigut un home molt acurat, per exemple, a nivell del so, dels instruments, dels acompanyants. I quina relació veus entre la teva manera de tocar en públic i la terra, la comarca, el vilatge, el país i la llengua? Quina relació fas?
1: Afectiva, amorosa. Els meus primers concerts, me'n recordi, per exemple, anava a la passejada del poble amb la guitarra i totes les nenes me venien a veure i els altres eren gelosos i me tiraven tomates. I doncs, anant així, l'escriptura me va començar de prendre realment el cap, i quan vaig començar a escriure en català hi havia una relació a la terra, segur. Tinc al cap una vinya a l'hivern o d'altres que no em recordo. I tot això anava lligat perquè el meu sistema intel·lectual és molt estret. Som pas un intel·lectual.
0: Això dius tu.
1: No, no, no. Sóc pas un intel·lectual. Sóc un manual i un pensador, però intel·lectual no. És altra cosa. Però la relació entre les mans per tocar la guitarra i tocar la vinya amb les estisores o el pic o el que sigui, sempre que hi ha una relació. La meva manera de tocar, una mica més lleugera, més feminista, diria això, més tendra, més posada, per marcar el descans entre l'esforç i el repòs, i l'activitat forta. Sempre he pensat que el pensament és molt important del dirigir, del construir. Si t'enganyes de camí, tornar a recular i marxar a un altre camí. Fas perseverar una cosa que no hi arribes. Canviar molt el mot, la frase, la nota. Una mica com la vinya fa les seves etapes de creixement. Hi ha l'hivern, la primavera, l'estiu. I tot això segur que és lligat a la meva personalitat, al meu manera de sentir les coses, de rebre el que la natura me dona o que un llibre me fa descobrir. Anar pertinentment cap a la bellesa, la meva,
0: Sí, en ve baixa.
1: en ve baixa, sí. I això.
0: És a dir, que és una filosofia de la vida i també un agraïment a aquesta
1: Sí,
0: terra.
1: sí, sí.
0: I tornem a això de la terra. Entre les cançons teves que has cantat fins ara, quina és la que immediatament te ve a la ment i relacionada amb la terra, amb els arbres, amb la fruita?
1: Tinc al cap una vinya a l'hivern, o d'altres, però ara no les tinc al cap. Però és veritat que hi ha una relació sentimental i naturalment intel·lectual, intel·ligent, intel·lectual. Escrivia el que veia, el que sentia. No podia pas pensar en un altre país o que és un pas mai anat.
0: Tinc una vinya al cap, però si la tens al cap, ja no la veus. És a dir, que quina importància té per a tu l'absència, justament, com a font d'inspiració? L'absència de l'amada, l'absència de la terra, de la llengua, del país.
1: L'absència és una manera de fer funcionar el pensament, d'anar a la recerca com faig un canyatap. Quan comenci a escoltar, no sé on vaig. Però la matèria primera t'aporta el que has fet de segon. Vas fent i l'objecte o el pensament et dirigeix cap a un resultat. És per això cal ser molt atentiu, molt dret a vegades, i sobretot no s'ha de renegar res, de dir això no val i ho tirar. No, tot val. Ho podem pas fer així, ho posem aquí, agafem això, tornem a escoltar aquí, o escric això, això no val, ho guardo, i torno a escriure una altra frase. Així va anar.
0: Bueno, moltes gràcies per aquesta conversa, que agradarà, estic segur, als nostres oients. Que tinguis un bon dia.
1: Bon dia a tu.
0: Pere.
1: Bon dia a ti.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Defineix capitalisme, crec que la gent no ho entén. Doncs hi ha gent sense cases i hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la nostra policia la que fa els desnonaments. Que no dic coses buides ni tampoc parlo del Bronx, que...

0: gent no ho entén, doncs hi ha gent sense cases, hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la teva policia la que fa els desnonaments.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcí, 11 a Cerdanya, 7 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
6: Radio Arrels, a Canet, 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: L'hora 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat de l'Euroregió.
3: Cada mes ens interessem per saber quina és l'actualitat de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que té la seu a Perpinyà, i podem saludar a aquesta hora a Ràdio Arrels el seu secretari general, que és el Xavier Bernat Sanz. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom.
3: Com dèiem, fem una mica un repàs de l'actualitat que teniu des de l'Euroregió, i una d'elles és una convocatòria cultural. Què és exactament això?
4: Com cada any, ja fa 15 anys, és la 15a edició, és una mica la nostra convocatòria històrica des de la creació de l'Euroregió. Fem una convocatòria d'entre 100 a 200.000 euros, en la qual intentem que associacions culturals, ajuntaments, actors i creadors culturals de tota mena, que sigui artistes de teatre, de músics, de circ i fins i tot museus, intenta cooperar de banda i banda del Pirineu, incloent sempre les Illes Balears. Com ho sabeu, l'Euroregió és no únicament Occitània, Catalunya Nord i Catalunya, però també les Illes Balears. I aquesta convocatòria realment es dedica a afavorir cooperació, residència d'artistes, intercanvis de joves artistes o joves alumnes que puguin aprofitar la cultura i també estades de banda i banda. I enguany, doncs, la convocatòria sempre s'obre al maig, més o manco, i s'acaba al setembre. I el 3 de setembre va ser la resolució, en tot cas, el tancament d'aquesta convocatòria. Ara estem estudiant els projectes, 14 projectes s'han presentat i la resolució definitiva es farà al desembre d'enguany.
3: Doncs n'estarem pendents per saber quin és el projecte guanyador, diríem, d'aquesta convocatòria. Un altre dels temes que teniu l'Euroregió és un seminari que té a veure amb la digitalització de la gestió de l'aigua, em sembla. Ens pots explicar una mica com funciona això?
4: Sí, com ho sabeu, l'Euroregió doncs, participa a convocatòria europea per presentar projectes innovadors de cooperació, i aquesta vegada som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligenta destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica i del sud de França, en aquest cas el clúster agrícola de Occità, que es diu ASOI, d'Innovació Agrícola, la Càmera d'Agricultura de Nova Aquitània, i estem amb socis de la Generalitat de Catalunya, amb l'IRTA, que és un centre d'investigació sobre tecnologia agrícola, i el Departament d'Agricultura, i també tenim altres socis, la Unió de Pagesos Espanyols, la Universitat de Còrdoba, el Centre d'Investigació del Sur de Portugal, de Beja, i doncs amb aquests socis intentem trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, i actualment veiem que tot el sud d'Espanya, i ara mateix amb les calors que tenim al sud de França, tenim moltíssims problemes de reg, de com salvar els cultius, i aquest projecte intenta trobar solucions, no al canvi climàtic, perquè aquest, malauradament, calors en tindrem, cada vegada més fortes, però sí l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada, i adaptar, per suposat, el reg i els cultius a aquests canvis climàtics. I doncs presentarem el 25 de setembre als estats, perquè són ells, i a la Comissió Europea, són ells que fan i que ajuden els agricultors i també tota la part, diria, de reglamentària per ajudar els agricultors que es posin al dia, que puguin adaptar-se, perquè sense tecnologia, sense sentit comú, però també tecnologia, no pots fer front a aquests canvis. No? Necessitem aigua, tenim menys recursos, però l'hem de fer servir més intel·ligentment possible. I aquest projecte es tracta d'això.
3: Clar, entenc que llavors aquest projecte és per com una mica saber quan regar o com distribuir l'aigua.
4: Sí. Sí, és coneixement, coneixement tecnològic amb el temps, amb tots els sensors que tenim, que adaptar doncs, i anticipar, segons els temporals o segons el temps que està arribant, i també adaptar la tecnologia i el mètode de reg en funció del cultiu, del lloc, i realment és tot un sistema de coneixement espacial, de coneixement tècnic i adaptat a cada regió. Per suposat, tot i que el canvi climàtic fa que el Tour de França cada vegada més sembla al sud d'Espanya, sí que és veritat que encara hi ha diferències. Doncs això, són tecnologies, mètodes que compartim entre tots els agricultors, que en vam fer formacions, hi ha més de 1.000 agricultors que han participat en tot el territori d'Espanya, en Portugal i sud de França, i ara és una mica el resultat, la recomanació que demanem i que puguin adaptar o inspirar-se qualsevol agricultor de manera oberta, no? Tecnologia que són disponibles i també reglamentació, perquè també tot això està reglamentat. Tot l'aspecte del reg està molt, molt pendent d'autorització i depenent de les conques, no? De la qual tractem.
3: Una altra de les carpetes de l'Euroregió és un projecte relacionat amb la gastronomia, que ja n'havíem parlat fa uns mesos, i crec que hi haurà novetats el proper mes, no?
4: Sí, aquest projecte us havia parlat fa abans de l'estiu, que es diu Amiga Astronomia, que va ser una convocatòria oberta a les escoles i als centres educatius lligats relacionats amb la qüestió de l'hostaleria, en francès diu hoteleria i restauració, perquè seria més que tot escola d'hostaleria, i en aquest cas el Greta de l'Odi de Pirineu Orientals, juntament amb l'Institut de Liceu d'Argelès, participa en un viatge d'estudi i també rebran companys i col·legues d'escoles de l'Escola d'Hostaleria de Palma i de l'Escola d'Hostaleria de Barcelona. I aquest intercanvi de joves aprenents i de formadors, la idea és que hi hagi intercanvi de metodologia, intercanvis també de dietes o de receptes, no? I cada jove anirà a Palma, en aquest cas, el 6, 7, 8 d'octubre, presentar una mica el que han après durant l'any passat i faran una mica un concurs o, en tot cas, intercanviaran el tema de la setmana d'octubre d'etapes, i quan rebran a l'abril de l'any que ve o al febrer de l'any que ve a Argelès, també decidiran, no? És una mica un intercanvi de formació, de formadors i per fer promoció de la dieta mediterrània.
3: Molt bé, doncs Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió a Pirineus Mediterrània, moltes gràcies, com cada mes, per atendre'ns.
4: A vosaltres per convidar-me.
2: Radio Arels, en FIAC 95.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bogué Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de Placenta i d'un poemari epònim de l'Iris Hinojosa Pérez. Placenta, quina paraula més íntima i que ens defineix intrínsecament com a mamífers que som, però molt sovint ignorem que és un òrgan, però un òrgan particular, únic i exclusiu de la meitat de la humanitat. Un òrgan transitori, però un òrgan frontissa entre la mare i la seva criatura. L'origen del mot és particularment emocionant i fins i tot saborosa. La paraula llatina, placenta, designa un pastís pla i a vegades sagrat, ofert als déus en immolacions. La tarta placenta, placenta en llatí, consistia en la superposició de capes de massa amb formatge i mel barrejat entre les capes, una exquisitat que fa pensar en el baklava actual. La seva forma, metafòricament i també simbòlicament, pel seu valor nutritiu, va donar el sentit actual de placenta. Mai una introducció terminològica ha sigut tan significativa en la nostra missió a l'hora de presentar una obra. El recull de l'Iris és una totalitat absoluta i no gens menys relativa, un tros de vida de valor universal. El Colofó es llegeix: aquesta primera edició de Placenta s'ha acabat d'imprimir amb la llunya de la vinya de 2025. O sigui, al setembre. Però més enllà de l'elegància, aquesta expressió revela l'arrelament del llibre en la vida, les seves estacions i el seu ritme. En 6 paraules que li donen títol, un reportatge fotogràfic pel Gerard Vilar Daga, company de l'Iris, el podria resumir: embaràs amb càncer, llum i foscor. Ho podria, però també mentiria. No només la paraula càncer és apartada del poemari, sinó que està superada per un recull de gran qualitat literària i d'abast universal. 62 poemes estructurats en 8 moments seguint la cronologia amb 10 dates, i cada una és una pauta en l'itinerari vital i escriptural. 14 de desembre, naixement dels cadells. 30 de desembre, notícia de l'embaràs comunicada urbi et orbi. 5 d'abril, començament de la quimioteràpia, etc. Aquesta poesia total prescindeix de la forma, o, millor dit, la multiplica i desmultiplica, des del dístic minimalista, cito: la por és un vertigen, l'amenaça de perdre't, fins a la pàgina sencera de prosa poètica. Gràficament hi ha ruptures tipogràfiques, com la paraula espai que se dilata en el poema a cel obert, o caligrames com el cercle perfecte del poema Geometria bàsica. El degoteig del poema del mateix nom amb epígraf de l'Enric Casasses, o el poema Lactància o mapa d'estrelles. Però el que m'ha marcat més són els poemes basats en anàfores. El que declina les formes de l'amor, cito: amor físic, amor químic, amor líquid, amor encarnat, amor per la vena, amor injectat, amor begut, amor pixat, amor vermell, amor blanc, amor dit, amor callat, amor acondicionat, amor inventat, amor propi, amor conjugat, i el que ho fa amb la por. Doncs un poemari total, humil i grandiós, humà, senzillament humà, que us aconsello llegir. Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Aquesta setmana presentem a Ràdio Arrels l'àlbum Tot va malament d'Incendi. Avui amb la cançó Ignorància. Aquesta cançó que això ho estem comentant amb el Marc Aguadé, el Marc Torrijos i l'Adrià Saperes. Aquesta cançó Ignorància que bàsicament critica els discursos de l'extrema dreta, que són uns discursos que fins ara estaven molt presents tant en l'espanyolisme com en l'extrema dreta francesa, però ara cada vegada més també des de sectors del catalanisme també estan presents. I aquesta cançó va directa a això, no?
3: Sí, sí. I el meu germà també, el Rei Formiga.
2: Què hi té a veure el teu germà?
3: S'està canviant de bàndol. En algun moment militàvem junts a Arran i anàvem al casal popular de la Turba, però ara els dinars familiars són més complicats quan es parla de política.
2: De fet, i hi ha una frase a la cançó que dieu això de la lluita és de classe i no entre iguals, i hi ha tot una part de militància que venia de zones de l'esquerra independentista, que és un procés sociològic que això està canviant cap a Aliança i cap a l'extrema dreta, no?
3: Jo, dins del meu món de Yupi, vull entendre que és gent que està confosa de moment i que potser d'aquí uns anys, no sé, se n'adonarà del rotllo o tal. Amb això, el casal aquest, d'on és el casal aquest que l'ha comprat Aliança Catalana o l'estan llogant? El casal de Berga, no?
2: Ah, sí, que estan...
3: Que això molta penya està rajant d'Aliança... Molta penya, que em defensava molt Aliança Catalana, està rajant ara d'Aliança Catalana, en plan, hòstia, no sé per on sortiran aquesta penya, i això no mola. Literalment, s'estan barallant entre independentistes, no ho sé. Vull pensar que està tan confuso que seguiria a cinismo. Això no s'ha entès aquí, a Ràdio Arrels.
2: Pots fer una traducció
3: Pokémon
2: encara.
3: El Pokémon que jugava el Pokémon en castellà.
2: Pots fer una traducció encara i arreglar-ho.
3: Està tan confós que es va fer ell mateix. És una frase d'un videojoc, del Pokémon.
2: Moltes vegades, quan es critica directament l'extrema dreta i sobretot Aliança, surten 10.000 comptes de Twitter a criticar el concepte. Se n'ha donat ja Twitter Catalunya, que heu fet una cançó criticant Aliança?
3: No tinc Twitter, però estaria guapo, perquè així com a mínim ens escoltaria algú. Marc, tu tens Twitter?
4: Sí, jo els critico, jo sóc dels que els critica. Tinc de sort fent aquestes coses.
3: I pujar volums, baixar... No en tenim ni idea. Ojalà, estaria molt bé, ens agradaria.
2: Des d'aquí fem una crida a Twitter,
3: sí,
2: que critiqueu-nos.
3: Critiqueu-nos. La cançó és una merda, no m'ha agradat el do sostingut, tot això, dieu.
4: Sí. Bueno, Aliança Catalana també sabem això de la menor, no?
3: Ah, sí.
5: La gent que té Twitter d'aquests d'Aliança, en un principi han d'escoltar música, no? Perquè quasi tothom escolta música. Què deuen escoltar aquests de música?
3: Tamboret.
5: Snoop Dogg. O no sé.
3: Un discurs de la Sílvia Oriols. Discurs de la Sílvia Oriols amb una base de rap de fons.
4: L'elèctrica d'arma. Aquesta gent escolta l'elèctrica d'arma.
3: I els catarres.
4: Sí.
5: Oh.
3: Charango.
5: Apurant alguna de figaflaues i tot, eh?
3: La gent que escoltava Charango... És que...
5: Si em van anar a tocar a Madrid.
3: Sí.
2: Vosaltres no anant a tocar a Madrid encara?
3: No, però vam tocar amb un grup de Madrid que ens van enviar un missatge a l'Instagram i van vindre a tocar aquí. I els molts cabrons... O sigui, vam dir, fem concert per concert. Vosaltres veniu allà i nosaltres venim aquí. Vinga, endavant, genial. Organitzem un concert a Terrassa. Hòstia, no, ara ja no podeu vindre a Madrid, que està tot saturat les sales, ja està. Doncs mira, si li sali, que no sé.
4: Sí. Aquestes coses no es fan,
3: no es fan, aquestes coses. Sabeu qui ho feia, això? Hitler, per exemple.
5: Ja per començar, ho anaven a fer sense nosaltres, el concert. Vull dir, ja...
2: Sí, els vau convidar a un concert i el anaven a fer sense vosaltres.
3: Ells ens van enviar un missatge de que volien vindre a tocar a Catalunya i volien tocar amb nosaltres. I vam dir, doncs, endavant. I van dir, o sigui, després vindreu vosaltres a Madrid, tocarem junts allà, tal. I els hi vam organitzar el concert per aquí. Llavors, el dia que nosaltres podíem, ells no podien, es van buscar una altra data. Quan ja havíem donat tots els contactes, van intentar tirar el concert sense nosaltres. Que això va ser com les coses més lletges que ens han fet mai. Al final, jo m'ho vaig poder organitzar per fer el concert. I després van cancel·lar el bolo de Madrid. O sigui...
4: Això és el que fa PSOE en Catalunya.
3: Maledicció gitana. Sí.
2: Bé, doncs escoltem Ignorància d'Incendi.

0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.
2: A Perpinyà, Portes d'Espanya, escolteu Radio Arrels.

pare del dia el sol dansa amb la lluna, que era llavors esplèndida com ell, sa cara un temps com ara no era bruna, sus ulls guspirejaven i era de raig de l'alba son cabell. Parlaven de son garbo les estrelles, los meteors retreien sa rossor i com esbart de cel i que abelles, los astres festejaven de son jardí l'enlluernanta flor. Al sentir-se lluar de tan hermosa, esbalaïda de deixar caure el vel, amb què fora llavors punzella closa i un crit de meravella feu ressonar la cúpula del cel. Lo sol s'engelosa estiré sa cara, de ses antigues cendres un grapat que enterboleix sus ulls i la mascara astres que dà la lluna més sense llum com un carbó apagat. Des de llavors, com una flor d'ovaga, rodant per les tenebres de la nit, sempre la lluna pàl·lida s'amaga de l'astre hermós del dia si el troba pel

i aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte.

0: Llestres, 95.
1: Ningú no en sap el nom, tothom ni deia la madame, rodona com una nou, estirada i suant, a la platja amb el seu mallot, que va comprar sa mojitón, turista a la planxa, amb oli, sorra i sal. I els nois que per la platja la senten dolça roncar, amb somnis de coqueta, amant de qualsevol amant, l'envolten i la canta, el cor li fan esvolotar, arrugues que s'amaguen, divises a guanyar.

despunta el matí. La dona de la casa del Pi practica tai chi, descalça sobre gespa humida, humida. La coberta sa germana fa sonar la campana. El bambú sembla inquiet a l'efecte del ventet, del ventet. Blau del cel, núvols blancs.

blancs, així com te cotó. Va néixer al Japó la dona de la casa del Pi. Del Pi. Asseguts a l'ombra de la llimera, és estiu a la ribera. Crema l'aire, pica el sol. Crema l'aire, pica el sol. El sol. Millor no pensa'l massa, suggereix, maleja la calabassa. Le calenta el meló, insisteix, no

0: una proposta musical nord-catalana.
1: Qualsevol vespre

0: Vol dir que el discurs no seria millor que el fes vostè?
1: Ara jo tinc por de parlar massa, eh? I avui, si parles massa, corres el perill de que t'agafi.
2: Una cançó de Catalunya Nord.